0: dels grups gospel show Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran l'alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació internacional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 11:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també recordem que s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny. Cal inscripció prèvia? Només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en imatges següents a través de les xarxes socials Facebook i Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit també ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida al municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I avui el Som Cunit posa en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en la model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role and playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola addictiva, doncs habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web del Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i del Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut, doncs, a la seu de la institució al Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps, braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística, per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt els carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera, doncs, aquesta passada setmana també del 18 i 23 de maig al Vendrell i també els propers dies 16 i 18 de juny a Roda de Barà. El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5, els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emcrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, però amb l'entrada en funcionament del tercer fil es dispararà la demanda fins a 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte del qual hauria de començar a fer-se ara ja mateix. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no només és una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vendrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya des de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona és una iniciativa impulsada per un parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada, doncs, durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos, així com en una altra línia per als municipis del front marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat molt més àmplia, facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners a la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçant la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta, que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La federació recorda que aquestes accions es van iniciar el maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades per la Federació Xarxa Vendrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també en les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps. El president de la Federació Xarxa Vendrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprovada insta al govern a estudiar i impulsar millores de la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència. La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en les connexions intercomarcals i en grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'estudis intermodals que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, especialment doncs, la implicació de les diputades Raquel Sans i Lluïsa Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026, aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar dimecres passat el decret de llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots a favor de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat de la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitat. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de rodalies i en molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei. Calia blindar el transport per carretera i fer-lo amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tota Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei, com Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit, Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant l'emergència actual. Per garantir aquest nou marc que es tradueix en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que així no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan hauria de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixen els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz. Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret de llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats en un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva a la legislativa més àmplia de Junts que inclourà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. D'altra banda, la Diputació de Tarragona també convoca una nova edició dels Premis Emprèn, que impulsen anualment projectes empresaris nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generació d'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Emprèn 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Emprèn estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitació de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neomaracare va ser una de les guanyadores dels Premis Emprèn gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es duen a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent, doncs, al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Emprèn 2026 a dipte.cat/emprempremis. I el govern i comuns amplien l'acord de pressupostos amb les noves inversions estratègiques per al Garraf i el Penedès. El govern de la Generalitat i el grup parlamentari dels comuns han tancat una ampliació de l'acord de pressupostos per al 2026 que reforça les inversions territorials i incorpora noves actuacions estratègiques per al Garraf i el conjunt del Penedès. Els comuns destaquen que es tracta d'uns pressupostos amb impacte real en la vida quotidiana de la gent, amb especial prioritat en habitatge, mobilitat, serveis públics i preservació del territori. L'ampliació de l'acord actualitza el pacte assolit el passat mes de febrer i consolida mesures com el reforç dels ajuts al lloguer, la inversió rècord en habitatge, la millora de transport públic i noves actuacions als municipis del Garraf i del Penedès. Pel que fa a Vilanova, doncs tenim educació, medi ambient i preservació de l'Hortoll. I també tenim actuacions destacades al Garraf, com la reforma de l'escola Esteve Barachina o el nou cap de Sitges. També inversions al conjunt del Penedès. A la nostra vegueria, els acords incorporen actuacions destacades com recursos per al desenvolupament i urbanitzar l'ARE, les Bassetes de Vilafranca del Penedès, per ampliar el sòl destinat a l'habitatge assequible. Una aportació d'1,5 milions d'euros per a la Biblioteca Central Comarcal de Vilafranca del Penedès i la construcció d'un nou centre de dia per a la gent gran a Comarruga, al Vendrell, per reforçar els serveis públics d'atenció a la dependència. També l'acord incorpora també un pla de millora de la xarxa d'autobusos dotat amb 21 milions d'euros per reforçar les línies amb alta demanda o dèficit de servei. Entre les línies prioritzades hi ha explícitament les de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, específicament afectades per la saturació i la incidència recurrent del sistema ferroviari. El pla inclou la millora de parades i intercanviadors amb criteris de seguretat, accessibilitat, confort i neteja, així com mesures per reforçar la mobilitat pública a l'eix del territori. I també tenim habitatge, barris i serveis públics. Els comuns destaquen que l'acord amplia fins a 2.500 milions d'euros la inversió en polítiques d'habitatge durant la legislatura amb recursos destinats a ampliar el parc públic i reforçant, doncs, la inspecció i sanció contra l'especulació, impulsant noves fórmules d'habitatge protegit. També es consolida la doble convocatòria del Pla de Barris per als anys 2027 i 2028 amb 400 milions d'euros anuals amb l'objectiu de combatre desigualtats urbanes i millorar la vida quotidiana als barris del país. L'acord incorpora igualment mesures en salut, lluita contra la pobresa energètica, mobilitat ferroviària i reforç de les polítiques feministes i de prevenció de les violències masclistes. Els comuns remarquen que aquest acord posa les necessitats de la gent al centre i reforça una mirada territorial que aposta per més serveis públics, més habitatge assequible, millor mobilitat i una major protecció dels espais naturals. Però encara tenim més notícies. Avui dilluns, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I avui torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el partit Cunit Legends vs. Las Survivors en categoria veterans. A la mateixa hora, los palestinos vs. Casa Manolo Club de Futbol. I a les 10 de la nit, també en categoria veterans, tenim els veterans Club de Futbol Cunit vs. l'Arache Futbol Club i Beina United vs. los papis de la Draga. A més, aquest dimecres, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa, conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi Oli Roll On, activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Recordeu, aquest dimecres, dia 27 de maig, a 4:45 de la tarda. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquell proper divendres, 29 de maig, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Sixth de Taylor Jenkins Reid. Podeu, doncs, consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest mateix divendres torna al cinema per joves, a l'Espai Jove, a 6:45 de la tarda. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres, i també el proper 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I no tenim temps per més. Ara és el moment de oferir-vos la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ràdio Cunit, serveis informatius. A continuació, el temps. El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar o amb alguna pinzellada de núvol prim ara al matí i poca cosa més, i amb una temperatura que cada cop va pujant més. Avui han baixat els 18 graus, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 25-26 arran de mar i al voltant dels 26-27 a la part central del terme municipal, amb una humitat força baixa. Vents febles en domini de les marinades, sobretot de xaloc, que faran que la mar estigui plena al matí i arrissada a la tarda. Per demà a Cunit tornem a tenir un dia radiant amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta i estar entre els 17 o 18 de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat moderada. Vents febles demà dominats pel Garbí i amb la mar també plana al matí i arrissada a la tarda.

0: Molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
1: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
2: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
3: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
0: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
4: Music City, amb Joan Balaguer.
5: Fam el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalanes.
6: No fotis.
7: M'ha encantat su programa Music City.
8: Bueno.
9: Això és Mugre de Monja, tu.
10: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
4: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
0: Let's go.
11: Hola, amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
12: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
13: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Loman.
12: 30 años de éxitos. Music Box.
14: Es difícil abrir mis ojos y ya no...
15: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
16: Cubic FM, con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
17: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
18: Amb Albert Malla.
19: Tots els dimarts a les 8 del matí.
20: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
19: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí a Ràdio Cunit.
20: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
21: Estàs escoltant Ràdio Cunit. Al 107.0.
22: Cunit al dia.
23: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
22: Cunit al dia.
24: Hola,
1: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia. Quan són les 10:41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 de migdia per empalmar amb l'informatiu, amb el format de notícies, fins a gairebé a les 3 de la tarda des de la vostra sintonia, on el qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
6: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
8: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit majúscules.
8: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista, i en agraïment a la vostra participació us en dureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, saludem a tots els comerços, a tots els restauradors, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, i també, com no, a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, a Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Anabel Alévalo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la ONCE Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 11 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, al qual us convida a que pugeu en aquesta nau especial, a la que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon, a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món, a les 3w.radiocunit.cat, on en allà també podreu disposar de totes les gravacions de tots els programes al nostre apartat de Ràdio La Carta, al nostre podcast, a la pàgina web de la nostra emissora, la que ja sabeu tots que és oficial del Penedès Marítim i a la que està feta per tu, del poble i pel poble, tant de dia com de nit des de Ràdio Cunit, tot a punt i preparat. Així comença, des de la vostra sintonia, el Cunit del Dia. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia, als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això també, doncs, com no, connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor, amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de Rodalies i Regionals. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana i que ens ofereix, com sempre, Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més, també, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 11 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. Com cada dilluns ens arribarà Veus de Dones, a l'espai d'Auris Ramírez, on tenim a la producció a Fàtima Gailan. També tindrem l'apartat de farmàcia de la mà del nostre company David Rovira des de la farmàcia Rovira. També, com no, l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Enhorabona als culers, ja som campions de Lliga. I també, doncs, com no, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, saludant la Casa de l'Euro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També tenim Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, amb el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. A més, Samis Calafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I Dona Herpita Palas 2, també un fantàstic Durum Kebab. El Rincón del Tapeo 2, un bal de 5 cafès gratuïts. I la Marina ofereix dos esmorzars, com també al bar La Pinya. A més, també tenim els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit. També tenim el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la Xurreria Velo. També la sessió de ioga o massatge de l'Ananda Yoga Studio Cunit. També el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles. També el mig quilo de can picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa dissabte o diumenge de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la Cova del Gorca. El sopar per dues persones del local social al Castell. També tenim el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. El tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline. També l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. També, com no, el sopar per dues persones al local a la Penya Bètica de Comarruga. També el sopar per dues persones al local de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà també a Barcelona. A més, el Saboré ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, et pots prendre una consumició tot esperant la teva comanda gratuïtament. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, com també la Giralda de l'Arbós, una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Aquí al Parc Central, ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme, també 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àvia, un fantàstic mega menú per dues persones. Com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Tot això i molt més amanit amb la millor selecció musical i amb més sorpreses procedents de la xarxa de comunicació local. Ja ho saps, home, doncs busca, compara, i si trobes algun millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar-nos totes les notícies que faran referència i que reflexen els diversos rotatius d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. A Tarragona, sobre el sector de la defensa. Pel que fa a economia, la demarcació busca aprofitar la conjuntura de rearmament a Europa i a Espanya. A més, tenim dues fotografies a destacar, la cara i la creu del futbol. El Barça es fa amb la Lliga davant el Madrid i el Nàstic perd a Tarragona i s'aboca al descens. A Tarragona, la biblioteca de la Tabacalera es retrasa. La sessió de l'espai no s'aprovarà en el ple fins a la tardor o Nadal. I ens quedem a Tarragona, on rebaixen un 60% la sanció FCC per la crisi dels contenidors. A Reus, arrenca el judici del cas Innova després de 14 anys d'instrucció. I a la capçalera tenim els escriptors de Tarragona que no hem passat del francolí, diu, doncs, segons aquesta entrevista, a Olga Xirinacs. deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set a portada amb el clàssic i amb aquesta gran fotografia que gairebé ocupa gran part de tota la portada, on observem el Club Laurana celebrant el triomf amb un joc arrollador, guanyant el Real Madrid 2-0 i també la Lliga davant seu i el Camp Nou. Campions! El Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del nou Camp Nou. Com que ara tenim una altra fotografia. Evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. I el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos. A més, Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. I tenim a Xavier Bosch, periodista i escriptor, el que diu que per un error policial molt greu, amb tics antidemocràtics, Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i la USTEC. Joan Bordeus, crític cultural, diu que l'única manera que té el poder de justificar els límits del que es pot fer i el que no és perquè no ho diuen els experts. I també tenim el balanç amb el defensor del lector. Però deixem el diari Ara i ens endinsem ara amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure en llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviureenllibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem amb volandes a Hansi Flick, el que menteixen tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. I amb el següent titular, la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història. La primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix a la superioritat del campió amb un 2-0. Pel que fa al dossier de Mar Ferrando, tenim la Ciutadella, un nucli de recerca amb nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb l'inici de les obres a l'antic Mercat del Peix. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Operació Quarantena. Els passatgers de l'MV Omnius, afectat per un brot d'antivirus, arriben al Gómez Ulla, on romandran sota vigilància mèdica. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el d'Òscar López, El ric sota el ric. Eva Vázquez, La llengua de Bertsonov. Andreu Pujol, La flama del correllengua. Xavi Sala, Els omnis no existeixen. Anna Balcells, Tempesta al canal. Èrica Casajoana, Com evitar el proper Orban. I Pons Feliu, La vigència del Mein Kampf. A la capçalera tenim entrevista a Esther Trullols,

El que ho sabem, doncs, Hansi Flick mantejat per tots els jugadors blaugranes i la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou amb un 2-0 i ho celebra com mai. A més, tenim crisi sanitària. Els evacuats espanyols compleixen ja quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de l'Ondius presenta símptomes mentre viatjava a París en avió. I pel que fa a les mesures, tenim dubtes sobre el temps que tindran que estar hospitalitzats. En una petita fotografia, a la banda inferior central de portada, tenim aquestes tasques de desinfecció dels trajos aïllants dels passatgers al desembarcar a Tenerife. I Europa té que augmentar un 10% la seva despesa en defensa per ser autònoma. També tenim música d'Eric Clapton, que hipnotitza el Sant Jordi. I a Barcelona són recuperats 6.500 pisos turístics il·legals. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ja amb el Periódico de Catalunya, el que també ens ha de portada amb aquesta gran fotografia on observem a Ronald Araujo aixecant la Lliga, celebrant-ho amb tots els seus companys blaugranes al Camp Nou, la ballada d'ahir a la nit. Un cop acabat el partit, vers el gran rival, amb un contundent 2-0, el que podria haver sigut un resultat molt més folgat, i és que tenim el següent titular, Lliga de Somni. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. Però encara tenim més titulars. Una comissió bilateral ratificarà el pacte govern-Esquerra Republicana. L'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. A més, tenim 8 municipis més. La mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona. I tenim evacuació amb vaixell. A Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. A més, tenim a Mònica Emma Bravo, consellera d'Afers Socials, a la que declara: els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta. I davant 250 empreses, Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa. I acabem aquest cop d'ull als diaris, ho farem amb El País. El que ens ha de portada amb aquesta gran fotografia, el que observem un grup de passatgers del creuer desembarcant ahir al port de Tenerife, de Granadilla, en presència de la UME. I amb el següent titular sobre el brot de l'antivirus. Un gran operatiu desactiva la crisi del buc MV Ondius. La major part del passatge fou evacuada, entre ells 14 espanyols que ja estan confinats en un hospital de Madrid. El president canari va tractar d'evitar el fondeig fins a última hora. I tenim editorial: el populisme perjudica la salut. Pel que fa al futbol, el Barça guanya la Lliga davant el seu etern rival. Resol el duel front al Real Madrid amb un 2-0 amb superioritat i per primera vegada s'endurà el títol en un enfrontament directe amb els blancs. Rashford deixa la seva petjada amb un gran gol i Hansi Flick un culer amb els ulls de Cruyff. En aquesta petita fotografia, a la banda inferior dreta de portada, tenim els jugadors a nit amb el trofeu de Lliga. Però encara hi ha més titulars. Tenim baròmetre de 40 dB. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta a Andalusia. I Arcadi, Espanya, ministre d'Hisenda, diu que el regal fiscal d'alguna comunitat als grans patrimonis no és just. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven el diari El País. I fins aquí, doncs, a cop d'ull a les portades dels diaris de casa nostra, com són el Diari de Tarragona, el Diari Ara, el Punt Avui, també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El País. Totes elles edicions d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Un cop repassades totes les portades dels diaris, ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general. Com sempre, des dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, aquí al Cunit al dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Cunit
3: al 107.0
4: radiocunit.org.
5: No sé què volia ser de gran.
6: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 5:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:45 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola de Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontra.cat. Secretaria@escolacontra.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
7: Les victòries del passat.
6: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
7: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats.
6: Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
9: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline.
6: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323. Instagram, Academia Bemol 9, Alero D32. Abierta la inscripción. Academia Música Bemol 9.
10: Churrería Velo.
9: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churrería
10: Velo,
9: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
10: Velo.
9: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churrería
10: Velo.
9: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
10: Velo.
11: Lasciatemi cantare.
6: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. Pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubellas. Repetirás.
12: Un italiano vero.
13: Cafetería Panadería Núria.
6: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
13: Cafetería Panadería Nuria.
6: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
13: Cafetería Panadería Nuria.
6: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

i ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Nacionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la nostra secció, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. D'altra banda, a la R2 Nord, circulació amb demores de mitja hora de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen. D'altra banda, també a Rodalies Girona, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RGU i R2 Nord. A més, a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, al qual s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 6:15 de la matinada. A més, a la R3 tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, que es manté el servei alternatiu actual per carretera o a tota la línia. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 entre Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, també degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu de les obres de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R14, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garrafa, el servei inicia i finalitza a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona, una incidència que afecta a totes les línies de regionals. A la R15, també, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, degut als treballs de millora, el qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També recordar que per més informació poden contactar amb rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrala del matí, però domini del xaloc que al centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maror la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulat i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22, amb una humitat més alta. Vents febles en domini el xaló, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maror.

0: Si arribes a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la cançó del dia, al qual, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina cançó es proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui Salvador Dalí compliria 122 anys.
0: Caram.
1: Sí, va néixer el 1904.
0: Mm-hmm.
1: I posem Eugenio Salvador Dalí de Mecano.
0: Ah, mira, molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí el felicitem, allà on estigui, des del seu món surrealista.
1: Ai,
0: i doncs, escolta'm, sempre a la nostra memòria, per la cultura també del nostre país, i també, per cert, va ser Salvador, doncs, no només Dalí, sinó Salvador de la Unió Esportiva Sant Andreu, també, eh? Va fer un quadre que gràcies a ell va salvar el club de futbol.
1: Bueno,
0: doncs des d'aquí, doncs, li dediquem aquest tema musical, d'acord?
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins demà, un petonador.
0: Fins demà, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar els resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Avui comencem per el que seria l'Eurojackpot del passat divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 17, 18, 31, 41, amb els sols el 6 i el 12. El cuponazo de divendres, el número premiat va ser el 3.708, 03708 de la sèrie 132. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 33, 35, 39, 40, 45, 59, 60, 73, 80, 83 i 84. El sorteig midi a la data premiada és la del 29 de desembre de 2016 amb el 9 de trèvols. I el sueldazo del fin de setmana, el 12.428. 1, 2, 4, 2, 8 de la sèrie 32. El triplex de la 11, el 831, 8, 3, 1. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Janó.
2: A vegades ens interessa deixar clar que volem que una tasca es faci el més aviat possible o com més aviat millor. Envia la carta com més aviat possible o el més aviat millor. Correcte.
3: En aquest sentit, tingueu en compte que per influència del castellà diem expressions que són incorrectes. Com abans millor i quan abans millor són expressions calcades del castellà i són incorrectes en català. Surt de la feina com abans millor que m'acompanyaràs al metge. Incorrecte.
2: Surt de la feina el més aviat possible que m'acompanyaràs al metge. Correcte.
3: Acaba la feina quan abans millor perquè ho reclamen. Incorrecte.
2: Acaba la feina com més aviat millor perquè ho reclamen. Correcte.
3: També podem dir acaba la feina tan aviat com puguis perquè ho reclamen. Correcte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujolfit, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1258 a Corbeil, a l'illa de França, el que representants de Jaume I i Lluís XIV de França signen el Tractat de Corbeil. Seguim al 1561, on un estol de corsaris otomans capitanejats per Ochalí ataquen la vila de Sóller, a Mallorca. Els sollerics, amb ajut dels bunyolins i els aluroners, aconsegueixen repel·lir l'atac i evitar el saqueig i fer fugir l'enemic. Els fets es commemoren anualment el dia de la fira, el segon diumenge de maig i l'endemà del dia del Firó, amb una recreació de moros i cristians. I el 1717, a Cervera, es produeix la fundació de la seva universitat. El 1920, a l'Hospitalet de Llobregat, l'estat espanyol expropia la zona de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat que agrega a Barcelona per fer un port franc en terrenys que ara pertanyen a l'autoritat portuària de Barcelona. I el 2020, a Barcelona, Narcís Comadirà guanya el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Estàs escoltant Ràdio Conill, el 107.0.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. No sé què la quarantena dels passatgers espanyols que creuen on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada de

0: creuer Òndius, que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació, ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual a Gurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si, per contra, decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
0: Gràcies, Judit. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: No sé què volia ser de gran.
4: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família, a la llar d'infants al Trenet, a 17:15 de la tarda, i sensibilització musical a 18:45 del vespre, a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment, a les 17:30 de la tarda, a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27, del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
6: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit.
7: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
6: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: I ara sí, arribats al punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, 14, sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com nosaltres, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar. I com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio
0: Cunit. Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista, i en agraïment en la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i també com no, doncs, promocionant tots els productes quilòmetre zero, com ha de ser, clar que sí, eh? Happy birthday to you. Ja ho sabeu, si voleu, doncs comencem a repassar tot el que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals també tornarem a sortejar aquest divendres. Des d'aquí, doncs, també, com no, felicitar tota la gent a la que li va tocar premi la passada setmana, doncs que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals que duren al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, vals com, per exemple, el de la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene bucal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de piano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscarafell, el tall de cabell per home o el rentat i marcat amb secat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També tenim el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els vals de 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, a vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, el mig quilo de camp picada de la carnisseria Jaguara, també tenim el pollastre de brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al castell, perdó, també tenim el menú per dues persones, és que ja se fa la boca aigua, eh? De dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. També tenim la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'obres cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Clar que sí. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Anastasio, Antimo, Àtico, Baso, Berta, Bartilia, Cirilo, Demetrio, Diocicello, Dorotea, també Sant Eleuteri, Eliseu, Esteve Màrtir, Evili, Fabi, Florenci, Gangifu, Gualteri, Ignasi, Il·luminat, Justí, Lungí, Mamert, Marià, Mateu, Màxim, Maiolo, Mocio, Ponsi, Pons, Sisi, Susana, Tadeo i Tiziano, que pareix italiano. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals, com aquest que ja comença a sonar per tots vosaltres, de Melodronic, I Can't Stop You. Aprofitem per donar numeret amb el número 1 a Jaume Sanz, amb el número 2 Dolors Ribó, amb el 3 Elvira Pou, amb el 4 Joaquim Gràcia, amb el 5 Montse Ribó, amb el 6 Roger Graells, amb el 7 Francesc Ripoll, amb el 8 Francesc Vives, amb el 9 Manuel Camino, amb el 10 Juan Antonio Iniesta, amb el 11 Eva de la Peña, amb el 12 Encarna Silaga, amb el 13 Zoe Gómez, amb el 14 Fernando Gómez, amb el 15 Juan Pablo Rodríguez, i amb el 16 Josep Macià i amb el 17 Joana Paredes.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un tema que ens havia demanat la Nati Calaf, d'Ani Red, a la que tot seguit escoltem per tots vosaltres i que sona d'aquesta manera.

segur que la recordeu, eh? Doncs bé, aquest tema musical d'El Pecado d'Annie Reid ens la demanava Nati Calaf, a la que li donem el número 18 i també li donem numeret a Juan Fernández amb el número 19. Aprofitant també per donar numeret amb el 21, Juana Jiménez, amb el 22, Vicente València, amb el 23, Teresa Cabezas, amb el 24, Mari Carme García, amb el 25, Mabel Fontanelles, 26, Fanny Fontanelles, 27, Luis García, 28, Diana García, 29, Alberto Gil, i amb el 30, Mónica Gallego.

Tenim més temes musicals i més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre tema musical d'Alfred Garcia, Els teus ulls, el que doncs també aprofitem per donar numeret amb el número 20, per cert, Alfred Garcia. I també li donem numeret, atenció, amb el número 31, Renato García, 33, Montse Peris, 34, Jordi Peris, 35, Jessica Méndez, 36, Adrià Méndez, 37, Marta Palomo, 38, Fernando Guerreiro, amb el 39, Manuel López, i amb el número 40, Víctor Carreras.

Seguim amb més peticions musicals, amb més temes dels nostres oients. Ara ens havien demanat aquest tema musical, que tot seguit passarem a escoltar per tots vosaltres, de El Canto del Loco. Zapatillas, tema que ens demanava la Maria Maldonado, la que li donem el número 31. I aprofitem també per donar-li numeret també amb el... A veure... Aquí tenim aquí un problema ara. Ara, molt bé. Doncs amb el 41, Toni Caldavila, 42, Sílvia Caldavila, 43, Dani Navarro, 44, Ana Fernández, amb el 45, Paula Luendo. Tenim el 46, Conchi Villegas, 47, Meritxell Llúria, 48, Susana Flores, 49, Sara i Soler, 50, Mercè Rubio, 51, Jesús Pardo, i amb el 52, Francesc Andreu.

Més temes musicals, ara ens arriba un altre tema, en aquest cas no podia faltar en el dia d'avui, i segur que el sabeu, eh? El sap tothom! Natàlia Bada s'endú el número 53 amb el 54 Víctor Escamilla, 55 Isabel Navarro, 56 Eva Espinosa, 57 David Vidal, 58 Lalo Sendra, 59 Ingrid Ortiz, 60 Ángela Santa María, 61 Nòria Sendra, 62 Josep Macià, 63 Joana Paredes, 64 Eva de la Peña, 65 Encana Arsilaga, 66 Zoe Gómez, amb el 66 Fernando Gómez i amb el 68 Juan Pablo Rodríguez. Primer que dediquem a tots els culers, doncs el Barça campió de Lliga.

0: teva gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 17:15 de la tarda i sensibilització musical a 17:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 17:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Xurreria Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou hostaleria
4: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar. També Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
4: Velo.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. calçotades completes, parrillades, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.

0: Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
1: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
2: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
1: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
2: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
1: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
3: Dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
4: Les autoritats sanitàries franceses nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
3: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 5.

0: 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.
2: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320. 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: La Marina ta morena.
1: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Esports amb Xavier Cendra. La 1:11 minutets, ja és el moment d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba com cada dilluns de la mà de la nostra companya, en Xavier Cendra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs, bueno, avui amb una veu una miqueta...
0: De la saca.
1: Sí, una miqueta. No sé per el motiu. Bueno, sí.
0: El Barça.
1: Ahir va guanyar la seva 29a lliga.
0: Déu-n'hi-do. I a més amb la tan rival, eh?
1: Sí, la segona de Hansi Flick. O sea, porta 2 anys Flick, amb el Barça ha guanyat 2 lligues. Porta Mbappé 2 anys amb el Madrid, no ha guanyat res. I a sobre, porta el Paris Saint-Germain 2 anys sense Mbappé i ha arribat a les finals de Champions.
0: Sí, sí. Va,
1: és increïble, eh? I us van a Madrid fa 2 anys quan el Madrid fitxa Mbappé, que venia a guanyar la Champions.
0: I tant.
1: Que això canviaria tant, eh? Sí, però bueno.
0: Sí, sí.
1: Un partit que hi va durar 2 minuts, o sea, no va dir gens d'història. El primer gol va fer Rashford, un gran llançament de falta. Jo crec que Courtois se la va menjar perquè va pel porter. I als 20 minuts, una gran jugada per banda esquerra, Olmo Sabella amb un gran toc a Ferran Torres, que afusella a Courtois, 2-0 cap a casa i a veure si ho va guanyar a l'Iran Passet. Gran encerraria de la Federació Espanyola,
0: sí,
1: entregant-li la Copa a Barça. Recordem que això abans no es feia. Abans no tenies que esperar el primer partit de la temporada següent que fes la Lliga. A la Lliga de Futbol, pues el dia que guanyes la Lliga, pues et donen la Copa. El dia que guanyes la Lliga, a casa, eh? Un pas endavant per la Lliga. Però bueno, una Lliga que ens ha quedat una mica descafeinada, que en 3 jornades, el Barça és campió, el Madrid serà segon, el Villarreal tercer, l'Atleti de Madrid quart, i el Betis, recordem que aquest any van 5 equips a la Champions, serà 5è, ja tenim pràcticament assegurada la Lliga. La Real Societat anirà a l'Europa League com a 6ª i el Celta també. Potser una miqueta s'ha d'equivar a la Conference League i qui serà en el descens. Ara parlarem una miqueta. Recordem perquè avui, per acabar parlant amb el Barça, avui a les 5 de la tarda hi ha la Rua del Barça.
0: Mm-hmm.
1: Surten del Camp Nou, com per travessar de les Corts, baixen per Balmes, arriben a Passeig de Gràcia i després se'n tornem un altre cop fins al Camp Nou. Això per la Barça, un Barça que ja pues pot donar la temporada per tancada, perquè encara queden 3 partits ja, són 3 partits de costellada. L'únic objectiu és arribar als 100 punts, però jo crec que a 3 setmanes d'anar-te al Mundial no arriscaran els jugadors del Barça a tindre cap lesió, i el Barça guanyarà per deixar a punts al final de la Lliga, i veurem què passa. La cosa està més complicada per entre 2 catalans. Avui juga el Girona al camp del Rayo. El Girona,
0: sí,
1: està un punt per sobre del descens. Té un partit, jo crec que bastant còmode per guanyar avui i pràcticament assegurar-se la salvació. Per què? Perquè el Rayo va guanyar el dijous a Estrasburg 0-1 i jugarà la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugarà la final d'una competició europea. L'únic equip madrileny i l'únic equip espanyol aquest any jugarà a principi de temporada que el Rayo fos el que jugarà una competició europea. Pues, el Girona té una oportunitat única aquesta nit de guanyar el Rayo Vallecano i pràcticament fer un pas decisiu. Li faltaria sumar un puntet més, però seria un pas molt important per la salvació, una salvació que seria complicat bastant. I el que serà complicat molt és a l'Espanyol, un Espanyol que porta tota la segona volta sense guanyar un partit. No guanya des del 20 de fa... des del 20 de... No, anava a 5a la Lliga per jugar Champions i ara mateix està un punt per sobre del descens. Que si l'Espanyol no guanya un partit i pues, no aconsegueix 4 punts en 9 jornades, en els 3 partits que queda, que aconsegueix 4 punts de 9 possibles, l'Espanyol és la segona, eh? O sigui, és un cataclisme brutal. O sigui, jo mai havia vist en ma vida un equip amb aquesta mala ratxa. L'altre dia, per exemple, guanyava 0-1 al camp de Sevilla a 7 minuts del final, el porter va passar el primer gol i el segon gol, però bueno, va ser un error d'arbitre perquè van fora de banda, la van treure amb el peu, ningú va parar la jugada i en el temps de fallir però li va fer el segon gol. Veurem què passa, però un moment molt delicat per l'Espanyol. aviam si surt cap endavant. I aquesta setmana tenim motos a Montmeló i no correrà amb el Márquez, que avui han operat del turmell i de l'espatlla. Es va caure la cursa del dissabte de Mans i el diumenge es va parar a Madrid. I es perdran tots 5 grans premis a Catalunya, el de Montmeló, no estava al Márquez. Victòria per Jorge Martín, el primer madrileny que l'any passat va trencar-se totes les parts del cos que es podia trencar i apenas va poder córrer, que aquest any està aspirant a guanyar el Mundial, és el favorit. El Marc Márquez fora de combat pràcticament en totes les curses, doncs Jorge Martín doncs està brillant amb llum pròpia. I, bueno, el Reus va jugar partit d'anada per pujar a la primera federació, va empatar 0-0 a casa amb l'Orense, amb un robatori increïble, perquè li van fer un penal de llibre que l'àrbitre no va pitar, però bueno. I el Barça d'hoquei va jugar a la final de la Copa d'Europa d'hoquei a Portugal contra el Porto, no va poder guanyar, va perdre 3-1 amb un arbitratge bastant lamentable. Ja m'ho entenc, va ser un arbitratge molt, molt dolent. I una última notícia. Carlos Alcaraz no jugarà al Gran Slam de Roland Garros. Això farà que Sinner, que guanya tots els torneigs, quan no és Alcaraz, no ha fet ni més el seu número 1. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana, Jaume.
0: Molt bé, perfecte.
1: Poca cosa més a destacar, ja pràcticament esperar ja que comença el Mundial.
0: Sí, oi? Quan comença el Mundial?
1: Pues... si em dones un segon, t'ho dic. Espera't, mira, certament, si em dones... ho tinc aquí apuntat, espera't un segon, eh? El partit inaugural sé que és Mèxic. Sé que el partit inaugural és un Mèxic, Sud-àfrica o alguna així. Aviam si podem entrar a veure-ho. Comença a l'11 de juny, o sigui, un mes exacte queda, eh? I el primer partit del Mundial és un Mèxic-Sud-àfrica. Apassionant. Mèxic-Sud-àfrica a les 9 de la nit. Els grans, Espanya, per exemple, el primer partit d'un equip gran al Mundial el tindrem el dia 14 a les 12 de la nit, que juga Brasil contra Marroc, i Espanya que debuta tard, eh? Debuta el 15 de juny a les 5 de Cabo Verde. Hi ha molts partits que seran bastant infumables, la primera fase, però bueno. O sigui, clar, 40 i pico seleccions que hi ha, doncs no pots estar una altra cosa. I ja està, ja, m'ho vols anar més a destacar.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Cendra, que vagi tot molt bé. Si ho vol, ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, Jaume, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins aquí l'actualitat esportiva. Com sempre, ens arriba de la mà la nostra companya, en Xavi Cendra. Més informació amb el seu programa Saque de Banda, que podeu sintonitzar tots els

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 25 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La gira de retorn de la Gossa Sorda omple Cunit amb dos concerts carregats de reivindicació. La formació que lidera Josep Nadal ha omplert durant dues nits el passeig marítim de Cunit amb 20.000 persones que han tornat a gaudir del directe de la banda. Després de 10 anys d'aturada, ha tornat la Gossa Sorda. A la seva curta gira de retorn, aquest cap de setmana, ha fet dos concerts a Cunit, on el grup del País Valencià ha interpretat els seus temes més mítics i on ha mostrat el vessant més reivindicatiu. L'èxit ha estat desbordat amb totes les previsions. 20.000 entrades exaurides per assistir als dos concerts. La banda tornarà a Catalunya al juny amb un concert al Cabró Rock i a Vic. Encara tenim més notícies. I és que el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin doncs, fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 de matí a 10:45, doncs les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual, de 10:45 fins a les 11:25, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones, de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran l'alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació internacional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 10:45 a 13:45 per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també recordem que s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny.
Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en imatges següents a través de les xarxes socials Facebook i Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit també ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida al municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I avui el Som Cunit posa en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role and playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüetats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola addictiva, doncs habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web del Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i del Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut, doncs, a la seu de la institució al Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps, braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística, per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt els carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera, doncs, aquesta passada setmana també del 18 i 23 de maig al Vendrell i també els propers dies 16 i 18 de juny a Roda de Barà.
El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5, els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emcrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, però amb l'entrada en funcionament del tercer fil es dispararà la demanda fins a 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte del qual hauria de començar a fer-se ara ja mateix. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no només és una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vandrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya des de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona és una iniciativa impulsada per un parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada doncs, durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos, així com en una altra línia per als municipis del front marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat molt més àmplia, facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners a la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçant la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta, que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar al maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades per la Federació Xarxa Vandrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també en les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps. El president de la Federació Xarxa Vandrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprovada insta al govern a estudiar i impulsar millores de la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència.
La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en les connexions intercomarcals i en grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'estudis intermodals que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, especialment doncs, la implicació de les diputades Raquel Sans i Lluïsa Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa, ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar dimecres passat el decret de llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots a favor de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat de la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de rodalies i en molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei. Calia blindar el transport per carretera i fer-lo amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tota Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei, com Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit-Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant l'emergència actual. Per garantir aquest nou marc es tradueix en una millora real. La proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que així no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan hauria de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixen els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz. Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret de llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats en un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats.

a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Emprena estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitació de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neumaracare va ser una de les guanyadores dels Premis Emprèn gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es duen a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent, doncs, al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Emprèn 2026 a dipte.cat/emprenpremis. I el Govern i Comuns amplien l'acord de pressupostos amb les noves inversions estratègiques per al Garraf i el Penedès. El Govern de la Generalitat i el Grup Parlamentari dels Comuns han tancat una ampliació de l'acord de pressupostos per al 2026 que reforça les inversions territorials i incorpora noves actuacions estratègiques per al Garraf i el conjunt del Penedès. Els comuns destaquen que es tracta d'uns pressupostos amb impacte real en la vida quotidiana de la gent, amb especial prioritat en habitatge, mobilitat, serveis públics i preservació del territori. L'ampliació de l'acord actualitza el pacte assolit el passat mes de febrer i consolida mesures com el reforç dels ajuts al lloguer, la inversió rècord en habitatge, la millora de transport públic i noves actuacions als municipis del Garraf i del Penedès. Pel que fa a Vilanova, doncs tenim educació, medi ambient i preservació de l'Hortoll. I també tenim actuacions destacades al Garraf, com la reforma de l'escola Esteve Barachina o el nou CAP de Sitges. També inversions al conjunt del Penedès. A la nostra vegueria, els acords incorporen actuacions destacades com recursos per al desenvolupament i urbanitzar l'àrea, les Bassetes de Vilafranca del Penedès, per ampliar el sòl destinat a l'habitatge assequible. Una aportació de 1,5 milions d'euros per a la Biblioteca Central Comarcal de Vilafranca del Penedès i la construcció d'un nou centre de dia per la gent gran a Comarruga, al Vendrell, per reforçar els serveis públics d'atenció a la dependència. També l'acord incorpora també un pla de millora de la xarxa d'autobusos dotat amb 21 milions d'euros per reforçar les línies amb alta demanda o dèficit de servei. Entre les línies prioritzades hi ha explícitament les de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, específicament afectades per la saturació i la incidència recurrent del sistema ferroviari. El pla inclou la millora de parades i intercanviadors amb criteris de seguretat, accessibilitat, confort i neteja, així com mesures per reforçar la mobilitat pública arreu del territori. I també tenim habitatge, barris i serveis públics. Els comuns destaquen que l'acord amplia fins a 2.500 milions d'euros la inversió en polítiques d'habitatge durant la legislatura amb recursos destinats a ampliar el parc públic, reforçant doncs la inspecció i sanció contra l'especulació, impulsant noves fórmules d'habitatge protegit. També es consolida la doble convocatòria del Pla de Barris per als anys 2027 i 2028 amb 400 milions d'euros anuals amb l'objectiu de combatre desigualtats urbanes i millorar la vida quotidiana als barris del país. L'acord incorpora igualment mesures en salut, lluita contra la pobresa energètica, mobilitat ferroviària i reforç de les polítiques feministes i de prevenció de les violències masclistes. Els comuns remarquen que aquest acord posa les necessitats de la gent al centre i reforça una mirada territorial que aposta per més serveis públics, més habitatge assequible, millor mobilitat i una major protecció dels espais naturals. Però encara tenim més notícies. Avui dilluns, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.
I avui torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el partit Cunit Legends vs. la Survivors en categoria veterans. A la mateixa hora, los palestinos vs. Casa Manolo Club de Futbol. I a les 10 de la nit, també en categoria veterans, tenim els veterans Club de Futbol Cunit

0: vers l'Arache Futbol Club i Beina United vers los Papis de la Draga. A més, aquest dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa, conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on, activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Divendres torna al cinema per joves, a l'Espai Jove, a 6:45 de la tarda. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres i també el proper 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I no tenim temps per més. Ara és el moment d'oferir-vos la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ràdio Cunit, serveis informatius. A continuació, el temps. El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar o amb alguna pinzellada de núvol prim ara al matí i poca cosa més, i amb una temperatura que cada cop va pujant més. Avui han baixat els 18 graus, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 25-26 arran de mar i al voltant dels 26-27 a la part central del terme municipal, amb una humitat força baixa. Vents febles en domini de les marinades, sobretot d'aixaloc, que faran que la mar estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà, a Cunit, tornem a tenir un dia radiant amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta i estar entre els 17 o 18 de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat moderada. Vents febles demà dominats pel Garbí i amb la mar també plana al matí i arrissada a la tarda.

0: Ràdio Cuní.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es Música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere.

0: descobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
1: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem? Els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe. I en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
2: Que sube la marea, y esto no da más de sí.
3: Soc Ivan Ullac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Friends. Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns i en canvi de fusió els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
10: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: 80, amb Núria Ruiz.
4: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
5: Jorleni.
6: Candy G.
7: I Lucho en... Somos
8: los Black and White.
7: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
8: Black and White.
7: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: ¿Todavía te emocionas cuando escuchas esto? ¿Sigue sacando ese niño que llevas dentro?
3: Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis. Es el juego de colores que cantamos para ti.
2: ¿Te quedan ganas de salir a la pista de baile? Entonces, no hay duda. Lo tuyo es EGB FM.
4: Con Valen del Olmo i Xavi Nusas.
2: Els dissabtes a les 2 del migdia i els dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Cunit.
5: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
6: Soy mujer migrada.
7: Je suis les femmes migrées.
8: Ich bin migrierte Frauen.
9: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
10: وشنرنتيني.
11: Sono donne migrati.
12: 私は移行された女性です。
13: I migrated women.
14: Estou mulheres migrados.
15: Nish tamrat tamhazar.
6: Soc dona migrada.
16: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
6: A Ràdio Cunit.
16: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
17: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
16: La CDteca, con Karen Iles.
2: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
4: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.

0: Ràdio Cuní.
1: El 107.0.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.

0: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
1: Amb Albert Malla.
2: Barcelona és ràdio.

En aquest 2008, tota aquesta col·lecció que va començar a enregistrar-se just fa 25 anys, la Setmana Santa del 83, la guardem en MP3 a l'ordinador. Aquest MP3 també està de forma física, que es pot tocar en DVD. Els màsters originals estan en compact disc. Però a més, els passem tots també a casset. Perquè la cinta de casset ha estat la gran protagonista no tan sols del Barcelona Ràdio, sinó de les vides de tants bons afeccionats a la ràdio i a la música.

0: vam començar a gravar això i fins fa poc, fins ben entrats ja als 90, només podíem gravar-ho en casset a casa nostra. Sí, a la ràdio haguéssim pogut aconseguir més qualitat, en cinta de bobina oberta, de Revox. Però això era massa íntim per fer-ho en un estudi on potser contínuament hagués entrat gent preguntant quan acabes, que necessito gravar. Així que vam preferir que guanyés la intimitat, la privacitat i allò que no vingui de 5 minuts a la qualitat del so, quan vam començar a fer-ho. Però al mateix temps, la gran majoria de talls d'àudio que aquí apareixen estan extrets de velles cintes de caset, que, per cert, es va inventar fa 42 anys, el 1966. Fins llavors, era bastant complicat emportar-se la música i altres coses, com conferències, fora de casa. Només ho podien fer primer els rics, perquè els magnetòfons domèstics de cinta oberta eren bastant carots. I, per altra banda, eren pesadets de portar, no eren gens portàtils. El casset va ser tota una revolució cultural. Per cert, ara fa 40 anys del meu primer casset. O sigui, que el vaig aconseguir només 2 anys més tard d'haver-se inventat, d'haver-se presentat al món, tot i que en aquell temps a Espanya arribaven totes les novetats molt més tard. I s'hi arribaven. Des d'aquí el meu homenatge a l'entranyable casset. Un diumenge a les 2 agafava l'autopista de Terrassa a Barcelona per anar a dinar, cansat d'haver estat 8 hores jo sol d'autocontrol a Ràdio Terrassa, una mitja i FM. Cansat d'haver dormit poc tota la setmana, era quan em despertava 3:45 per anar a les Rambles a fer el programa despertador que combinava amb Ràdio Terrassa. I quina va ser la meva sorpresa quan, al fer Dialing, vaig ensopegar una cançó realment molt agradable i allà m'hi vaig quedar. Era Ràdio Peninsular, que estava fent un programa absolutament al·lucinant que jo no sabia que existia. Tampoc coneixia la seva locutora, Arantxa de Charlie.
1: City of New Orleans ha sido Arlo Guthrie. Y ya que estamos en plenas fiestas navideñas y realmente los que mejor se lo pasan en esta época son los niños, a ellos va dedicado el siguiente tema. Son Peter, Paul and Mary en un tema que llegó al número uno en las listas de Estados Unidos y en realidad es una canción dedicada a un personaje del dibujo animado, Pop the Magic Dragon.
0: Al arribar a casa encara em va donar temps ràpidament de posar una cinta i enregistrar el final del programa. Un programa que, per cert, es deia Música de vainilla i fresa.

0: Bé, al presentar-vos això, us he comentat que ho havia escoltat, com per casualitat, passejant per al dial per Ràdio Peninsular. Bé, en realitat, com ens ha recordat un indicatiu, ja havia canviat el nom i era Ràdio 5. Però encara existia, en el dial d'Ona Mitja, a Barcelona. Per als que no ho sàpiguen, diré que després, per ajustar-nos als acords internacionals, van desaparèixer moltes ones mitges que en temps franquistes van instaurar on els hi va donar la gana i que estaven fora de la normativa internacional, i una d'elles va ser l'estimada Ràdio Peninsular, que era l'emissora comercial de Ràdio Nacional d'Espanya, que mai ha tingut permís per emetre publicitat. A través de Ràdio Peninsular feien uns calarons que sumaven als pressupostos d'emissora pública, que pagàvem entre tots. Però a Peninsular van fer programes molt bons i tenim un record molt entranyable. Per cert, que aquest tampoc és estrany a mi, en el casset original, que es va trencar. Això que estem escoltant ja és una restauració de la cinta amb Celo i tal, quan la vaig copiar fa molts anys a una cinta més nova. Doncs ho vaig posar l'any, així que podria ser o el 79, o el 80, o el 81. Quin marge, no? Però segur que està entre aquests tres. Per cert, que he sentit un jingle d'aquest música de vainilla i fresa amb la veu de Tino Romero, i he recordat que en aquell temps, en aquesta mateixa emissora, presentava un programa de música impecable, del qual, malauradament, no tenim cap gravació.
1: Realmente gente que ni cantaba ni bailaba se dedicaba a ir a Chele Coiffeur y a sacar discos como quien saca churros. Pero mientras tanto en los Estados Unidos había otra mujer que ni iba al peluquero ni falta que le hacía. Tenía una voz increíble. Fue una de las mejores voces blancas, blanca me refiero a que ella era blanca, que salieron en los Estados Unidos. Una voz truncada de una forma salvaje. Es Janis Joplin. La escuchamos en Try a Little Bit Harder.
0: M'encanta la veu i la seva manera de comentar les cançons i no la he tornat a sentir mai més. Arancha de Charlie. No sé, però entre que el vaig enganxar el cotxe i allà no podia gravar. I de Terrassa a Barcelona, amb bastant trànsit, vaig poder arribar a temps de gravar el que ara esteu sentint. Que després la cinta es va trencar. Que després, per motius particulars, en un divorci vaig perdre moltes d'aquestes cintes. Podeu entendre que per mi és un petit tresor tenir coses com aquesta.

Curiosament, amics, al cap de més de 30 anys, cap al 2012, va resultar que el fill de l'Aranxa, el David, escoltava el meu programa Cocodril Club per ràdio i es va voler posar en contacte amb mi a través del Facebook per dir-me que li havia fet molta il·lusió escoltar novament a José María Pallardó com a col·laborador del Cocodril perquè em va explicar una història que, gràcies a Pallardó, es van conèixer els seus pares. Jo li vaig explicar la meva història, la que us acabo d'explicar a vosaltres fa uns minuts. En David va al·lucinar, i jo també bastant, perquè va resultar que el seu pare, és a dir, el marit de l'Aranxa, era en Josep Maria Adell, que és un dels músics que toca habitualment amb en Josep Maria Francino des de fa molts anys, i a més, treballador també de tota la vida de Ràdio 4, de Ràdio Nacional. Llavors em vaig assabentar que l'Aranxa també canta. Em va fer arribar un CD de les seves cançons a través del David, jo li vaig fer arribar també a través del seu fill una còpia en CD d'aquella gravació del seu programa dels anys 80.

0: És maco, això, eh? Eren los relámpagos. I eren els anys 60. I seguim rebobinant en el temps i en les cintes domèstiques de casset, perquè tots aquests records no es perdin, com les llàgrimes a la pluja. Un record per un locutor que no ha estat mai famós, ni ha treballat a grans cadenes. M'imagino que ho haurà deixat perquè fa més de 15 anys que no sé res d'ell. Joan Vila, amb el que vam coincidir a la cadena nova, ex-cadena 13... El programa es deia Cantant passa la vida, sortia a l'aire de dilluns a divendres cada tarda a les 3 i posava una música de collons.
1: Cadena nova.

0: en tant, passa la vida.
1: De les poques excepcions a la regla que diu que les negres no canten folk. Deu ser per destacar en un món on normalment juguen blanques i guanyen. El cas és que va triar aquest camí i des d'aleshores això té un color especial. El seu i el de les seves cançons. La noia del pentinat rasta s'ha fet un lloc en la primera línia d'aquesta nova onada de folk americà. Un folk vibrant i emotiu al seu, amb cançons d'aquelles de prendre consciència, com diu ella mateixa. La prenem ràpid, aquesta consciència, i sobre rodes, perquè la carretera ens està esperant. Tracy Chapman posa la primera.

0: a la vida.
1: L'onada del pop dels 60 els va agafar en el lloc just, al Liverpool. També van saber aprofitar el moment, i mai millor dit, perquè els va durar just això. Es van trobar de seguit amb l'èxit a la mà i immediatament després els va escapar d'entre els dits. Una coseta passatgera, sí, però s'ho van passar bé mentre va durar. I potser perquè no tot s'oblidés tan fàcilment, es van decidir a repartir aquests imperdibles.

0: sin recursos. Tam Tam Go. Espaldas mojadas. Èxits del Top 50. Cadena Nova. Ja a la venda.
1: Cantant passa la vida.
2: Després dels records de la Little River Band, un de sol però compartit per molts. El record d'un tema del 79 amb el segell d'un gran compositor. És això i és cantant i pianista també, però primer de tot, un tipus honest. Això és el que Billy Joel posa per endavant.

L'emotiva i sincera Honesty de Billy Joel. Amb aquesta i d'altres cançons de l'època, l'home ens demostrava que tenia un estil propi i que podia arribar dalt de tot de les llistes americanes tan fàcilment com posar-se o treure's el barret. No és estranyar que hagi anat perdent cabells al mateix temps que guanyant diners i èxits al seu país i a tot arreu. És clar que si no es pot ser tan afortunat com Billy Joel, ens conformarem amb tenir una altra carta i jugar-la bé. És de les bones i de les que no es pot amagar sota la màniga. Aquesta és la Reina de Cors amb Just Newton.

Tot i això, encara resulta més normal trobar atmosferes carregades a dins que no pas a fora. I aquest tipus d'ambient interior és el que no pot resistir aquesta noia a casa seva. D'aquí al trencament generacional que deien abans, només hi ha un pas, el que dona ella.

0: cantant Passa la vida. Tot i que algú va dir que ens passem la vida esperant a veure què passa, i al final el que passa és la vida. Programa dirigit i presentat per en Joan Vila a la Cadena Nova, ex Cadena 13. Hem escoltat cosetes que ell va emetre el novembre del 1990. Quan encara no utilitzàvem el suport de compact disc, les companyies discogràfiques, fins aquell estiu de les Olimpíades del 92, continuaven enviant les seves novetats en singles i long plays de vinil. Vinils que a mitjans dels 90 el director Jordi Jordà de Cope Catalunya va decidir llançar entre cometes, però perquè no fos dit, els va enviar al centre emissor de l'Ona Mitja de l'antiga Ràdio Miramar, que també havia absorbit Cope, que estava a Badalona, al costat de les escombraries, de l'abocador, sí. Allà els discos van arribar xafats, desordenats. A vegades jo en necessitava algun i em feia molta ràbia veure que l'ordinador aquell disc el teníem, però no estava físicament en els estudis. Havia de posar-me d'acord amb el tècnic de manteniment de l'Ona Mitja i anar d'excursió cap allà i després buscar-lo d'un en punt. Quin desastre. Van acabar llançant-los de veritat, després d'haver regalat uns quants als treballadors de les escombraries del costat, a canvi d'algun favor. Allà s'havien juntat, i d'això vaig ser jo responsable en gran part, les discoteques de Cadena 13 molt completa, la de la Cope molt poca cosa, però també la de Ràdio Miramar, emissora històrica. I malauradament hi ha gent, perquè en Jordà no va ser l'únic, en altres emissores van fer el mateix com Onda Cero, que no valora aquest patrimoni d'una emissora com és la discoteca, perquè el metre quadrat va massa car a Barcelona i és millor utilitzar-lo, per exemple, per fer despatxos dels jefes. Ai, amb la fortuna que es va gastar en Jordi Riba quan va fer la fórmula del so màgic comprant discos l'any 87 i 88. Anava a totes les fires de col·leccionisme, fins i tot a una que es va fer a Las Vegas. Va anar a Amèrica a comprar discos per acabar de completar la discoteca de Cadena 13, i tots aquests discos van acabar a les escombraries. Ai, quina pena.
1: Oh, Father, o la història de com la senyoreta Madonna va trencar amb el seu pare i va anar-se'n pel camí del pecat i l'escàndol. O això diu ella, perquè aquestes coses, més que buscar-se, es troben al cap de cadascú. I posats a buscar, per aquí hem trobat una descendent de la Madonna que no té res a veure amb la rossa de Detroit. És la filla de la Madonna que ens va descobrir en David Knopfler.

0: patrocinat en part per el Corte Inglés i el seu espai de música. Resulta que jo ja no hi era, però durant tot el mes de setembre van estar repetint programes ja emesos a aquella temporada. Però això sí, li van donar una gran feinada a un tècnic que els havia d'arreglar si jo feia algun comentari puntual o si convidava els oients a participar per telèfon, perquè, és clar, ja mai més sortirien les seves trucades per antena.
1: El Corte Inglés sona molt bé. Els grans intèrprets de la música, les últimes novetats en discos, les millors col·leccions. Vine a comprovar-ho als espais de música del Corte Inglés.
2: Alivio de luto és el nou disc de Joaquín Sabina. Generós en els seus versos, essencial en la seva música.
3: Alivio de luto de Joaquín Sabina. 13 cançons més un DVD que trobaràs al teu espai de música. El Corte Inglés.
4: Que pequeña es la luz de los faros.
5: I l'amor, Com està l'amor?
3: Això és Cocodril Club.

quilos i quilos de bona música per somiar. Música que et transportarà, però només si et deixes portar. Música per compartir moments de soledat. Música per celebrar la bona companyia. Música per moments d'alegries o de tristors. Música que sona fluixeta i que escoltes des del llit per intentar agafar un bon son. Música que escoltes bastant forta al teu cotxe perquè no vols dormir-te. Música que sona de fons mentre treballes. Música mentre penses, mentre rumies, mentre et planteges què estàs fent amb la teva vida. Música que seleccionem junts. Així ho ha fet l'amic Francesc des d'Andorra, que ens proposa recuperar If I Were a Carpenter, un dels clàssics de Bob Seger. Ei, Francesc, bon gust, bona memòria.

música del poeta per rebre una comunicació a través del contestador automàtic que ens demanarà un altre dels seus temes. I un altre gran poeta, Pablo Neruda, va dir en certa ocasió: la meva vida està feta de totes les vides. Dos punts. Les vides del poeta.

0: era jove i bonica. Se'n va anar de repent, el que vaig anar perdent de mica en mica. Ai, ai, ai, ai, que ens estem posant tontos. Bona nit.
1: Bona nit, Albert. Soc l'Eduard Ferrés de Sabadell.
0: Què tal?
1: Primer, donar-te moltes gràcies per la dedicatòria de la cançó que em vas fer l'altre dia de September Morning i la versió en castellà que no tenia. Cantava pel Beco. Volia demanar-te i dedicar a tots els cocodrils com a teràpia que tu vas dir, doncs, bueno, de dilluns a divendres música, la música, és a dir, escoltar el teu programa i el temps que quedi, doncs, també més música. I en lloc de pastilles, doncs, música, tot trap. I mira, i voldria que, si a tu et sembla bé, posar una cançó que és molt, molt bonica, que és L'amor que vindrà, que és del CD de la banda sonora d'Un temps a un país, que va cantar el Serrat el 96, que és una cançó del Jacques Brel, sí, però que aquí el mestre fa una creació. Una abraçada per tots. Salut.
0: Gràcies, doctor. Sobretot m'ha agradat aquella frase de en lloc de pastilles, escolteu música. És que el cocodril Eduard de Sabadell, bé, alguns de vosaltres ja ho sabeu, és metge psiquiatre. Agraïm sempre els seus bons consells i les seves bones propostes musicals, que en sap molt, eh?
2: És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé,

vida és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, i no sé com te dius, que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen els

vagi, aquell que preveu va al parador. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé.

un adagi. Aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi. L'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé, ja sé.

0: Y el sol, solo es el sol, si brilla en ti. I com deia el malaurat John Lennon, la vida és allò que ens passa mentre fem altres plans.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla a Ona Catalana.
0: I l'última d'aquesta nit, també la decideixes tu. Em truques?
2: Hola, soc la Conxita. M'agradaria escoltar la lontanança d'en Domenico Modugno. Doncs em fan recordar molt la meva època d'adolescència, que llavors es tocava molt. I era una cançó molt romàntica, que ara no se'n fan gaires. Gràcies, adeu.
0: Que tingueu feliços somnis, cocodrils. Fins demà a les 9.

0: Sí, aquesta va ser una de les meves últimes aparicions per l'antena tan estimada fins aleshores, Dona Catalana, quan jo ja no hi era a la casa, ja m'havien despatxat. Al setembre del 2005 aprofitaven allò que els professionals diem refritos. Encara sort que una de les 19 emissores que passava el programa no era pròpia, era associada i, per tant, podia desconnectar i fer programes locals tant com volgués. Ràdio Olot, degut a l'èxit d'audiència que sempre havia tingut el Cocodril, i això ho havíem comprovat personalment en diverses festes de promoció que havíem fet a la Garrotxa, va voler reemprendre, i en aquest cas, deixant-me escollir l'horari, aquest viatge per la màquina del temps. És d'agrair, tot i que per mi era tornar a començar. Que segons quines edats ja fa mandra. Vull dir que després de més de 30 anys d'ofici tornava a una emissora petita, a una emissora sense mitjans, a una emissora d'abast comarcal. Però això sí, una emissora que els seus oients s'estimen moltíssim. Així començava el primer programa en aquesta nova etapa que durant 6 mesos només van escoltar els amics de la Garrotxa i d'alguna part del Gironès i d'Osona. Al cap més o menys de mig any ja van tornar a sortir en cadena per tot Catalunya a través d'Onda Rambla, cadena.radio, i després l'estiu del 2006 per Com Ràdio. El so està agafat des de Barcelona a través d'internet. Ara se sent molt bé, però en aquell moment se sentia així.
1: Pràcticament les 9 i 6 minuts.
2: Ràdio Olot, a prop teu.
3: Restaurant L'Òliba de les Preses. Menú de dimarts a divendres. Carta caps de setmana, festius i vigílies. Menú degustació per encàrrec. Ja és a la vostra disposició la carta de tardor. Recordeu que tenim tancat els dilluns i les nits de diumenge a dijous. Restaurant L'Òliba de les Preses. Per reserves truqueu als telèfons 69 37 02 i 70 38 37.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.
5: Teníem 15 anys. Portàvem cabells llargs i texans. I no ens interessava res del que ens intentaven fer aprendre en aquella escola de capellans. Ni història, ni llatí, ni la por de Déu tan necessària per salvar les nostres ànimes. Ens importava ben poc la salvació de l'ànima si abans no li podíem donar una micatona de vida al cos. I tot aquell món que se'ns anava mostrant a través d'alguns programes de ràdio, de revistes de música o de les primeres excursions familiars a Andorra o a Perpinyà, que nosaltres aprofitàvem per comprar discos que aquí no estaven editats. Tot allò va projectar la nostra vitalitat adolescent cap a una eternitat que no tenia res a veure amb la que ens intentava col·locar l'escola. Eric Clapton, Lou Reed, Jimi Hendrix, Led Zeppelin i els Beatles, esclar, els Beatles.

Va ser el primer single dels Beatles i, per cert, es publicava en dies com aquests de fa 43 anys a Anglaterra. Corria 1962. En aquella època, les coses anaven, ja se sap, la realitat per una banda i l'escola per una altra. De fet, això ja ens anava bé, perquè així podíem tenir el nostre propi món, que funcionava sense interferències del món oficial. O sigui que la major part dels temes que ens interessaven els vam acabar aprenent al carrer. Del sexe a la poesia i de les drogues al rock and roll.

0: Barcelona es radio.
1: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio. Fins aquí un nou capítol de 80 minuts de Una vida de ràdio. Us hi esperem en l'emissió del pròxim capítol a la mateixa hora i en aquesta mateixa emissora.
2: Amb Albert Malla.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Avui, en aquest espai quinzenal, ens acompanya Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès. Joan Maria, un plaer retrobar-te. Gràcies.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia a tota la comarca del Baix Penedès, on arribin les zones de totes aquestes emissores en connexió. I des d'aquest Baix Penedès del dia, evidentment, hem de parlar de la teva àrea d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, des de la vessant del Consell Comarcal. Per cert, quants anys portes al Consell Comarcal, tu, Joan Maria?
2: Doncs vaig començar l'1 d'agost del 1992.
1: T'ho dic perquè portes un recorregut bastant molt llarg, eh?
2: Sí, sóc ja el personal, diríem, més antic. Recordo com si fos ara quan vaig començar. I el Consell també ha canviat molt. En aquell moment estàvem tots en aquell edifici que és la seu del Consell.
1: Sí.
2: I avui en dia el Consell també ha crescut molt. Bé, com l'àrea d'ocupació era jo sol, ara som 10 persones. Vull dir que tot ha anat evolucionant.
1: Doncs bueno, si és en positiu, tot el que sigui tirar endavant és el que val la pena, oi?
2: Sí, i l'àrea meva diríem, podríem dir que... Clar, la comarca, per exemple, en aquell moment érem 52.000 habitants i ara som més de 120.000.
1: Imagina't.
2: Per tant, això és un canvi espectacular. A nivell de serveis d'ocupació, quan vaig començar el 92, només hi havia, era jo de tècnica a la comarca, d'aquest àmbit que podríem dir ocupació i promoció econòmica, no hi havia ningú més. L'any 1998 es va crear l'AINA, va ser el primer ajuntament que va tenir un servei d'ocupació.
1: Sí.
2: Després, en aquests anys, hi ha hagut també, avui en dia en té l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de l'Arbós, l'Ajuntament de la Bisbal, l'Ajuntament de Bellvei, i des del Consell donem suport també als ajuntaments que no en tenen. Per tant, diríem que s'ha normalitzat molt aquesta àrea, que fa 30 i pocs anys era una cosa que no existia, i sortosament jo crec que pels ciutadans del Baix Penedès i les empreses avui en dia poden anar a molts municipis a tocar la porta i algun tècnic els atendrà. Jo crec que això és important i necessari.
1: Joan Maria, tu coordines una àrea molt transversal, eh? Ja ens has fet 5 cèntims sobre aquest suport amb ajuntaments, on s'han fet ja també aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, però, evidentment, quins serveis i àmbits engloba exactament la teva àrea?
2: Bé, doncs podríem dir que engloba tant en ocupació, diríem, les atencions a les persones que es troben en situació d'atur o que volen millorar la feina. Aquest és l'àmbit, podríem dir, principal, un dels àmbits principals. L'altra vessant és la part de tenir contacte amb les empreses com a promoció econòmica i després també turisme, en el que bé, doncs, fem promoció turística de la comarca.
1: Bé, doncs, escolta'm, jo preguntaria, fent un desglossament d'aquests àmbits, quina és la que porta més feina, la que porta, diguem, més moviment?
2: Ocupació.
1: Ocupació, sense dubte.
2: Ocupació perquè constantment estem, primera perquè coordinem accions, que després en parlarem, amb 11 municipis de la comarca. Uh-huh. Això porta molta feina. El Consell demana programes en els quals se'n beneficien 11 ajuntaments i això doncs porta una gestió complexa. Després també demanem diferents programes de subvencions al Servei d'Ocupació de Catalunya i això porta molta feina. I també diríem perquè som la comarca encara malauradament amb la taxa d'atur més elevada. Per tant, això vol dir que hi ha bastantes persones, en aquest moment 6.500 ciutadans al Baix Penedès que es troben en situació d'atur, que l'hem anat reduint aquesta xifra, però tot i així continua sent encara massa elevada. Per anar bé, si situéssim el promig de la taxa d'atur de Catalunya, hauríem de els habitants que estan sense feina al Baix Penedès haurien de ser 5.500. Hauríem de ser capaços de disminuir 1.000 persones el nombre d'aturats.
1: I a quin pla es faria això?
2: Bueno, això, si, per exemple, s'activés el que seria, jo crec que el sector industrial, ara s'està parlant de que s'estan ampliant també accions, diríem, a l'interior de la comarca, Doncs tot això podria ser en un plaç de 3 o 4 anys.
1: Bé, doncs esperem que siguin aquests números positius i que es faci realitat. Des de l'àrea també d'ocupació i inserció laboral, feu gestió de diversos programes ocupacionals de, sí. del SOC. Què oferiu amb aquests programes de treball i formació i també d'orientació?
2: Sí, treball i formació és un programa que fa molts anys que estem demanant, que és un programa que consisteix en que el SOC, el Consell, presenta un projecte per contractar persones de l'atur. Els darrers anys són contractacions a 12 mesos i en aquest moment, per exemple, estem executant un programa que va començar a meitat de l'any passat i que ha de finalitzar l'octubre d'enguany, en què hem contractat 25 persones de l'atur. Aquestes 25 persones, normalment en tenim dues a cada un dels 11 municipis, excepte Cunit, que en tenim 3, i dos estan al Consell. Mm-hmm. Per tant, fem una agrupació de municipis, que aquests municipis són tots, excepte Vendrell i Calafell, que ho poden demanar directament, i nosaltres actuem per la resta de la comarca. I per tant, doncs, bé, fem aquesta agrupació, fem la coordinació, fem el procés de selecció i al qual participen, com deia, persones en situació d'atur, de diferents col·lectius.
1: També, Joan Maria, és important parlar dels joves, no? I en especial els joves en pràctiques.
2: Sí.
1: És important això, oi?
2: És un programa també que el Consell demana cada any, que és perquè persones menors de 30 anys que han acabat alguna titulació, els més joves podríem dir que són els de grau mig de formació professional, o bé els de grau superior de formació professional, o batxillerat, o els altres que serien ja universitaris, o universitaris que han fet un màster o un doctorat, però sempre tenen menys de 30 anys, i hi ha la possibilitat que les administracions locals els contractin per un període de 12 mesos. És un programa interessant, primera, perquè donem oportunitat a molts d'aquests joves que normalment és la seva primera ocupació, amb un contracte laboral, i per tant agafen una experiència en allò que han estudiat i és un bon punt de sortida per trobar feines en el seu futur.
1: Quin és el perfil de persones que s'adrecen a vosaltres?
2: Bàsicament, més dones que homes. Persones, estem parlant de persones que busquen una orientació laboral, que busquen alguna administració que els ajudi a trobar feina. Actualment tenim aquí a la comarca tenim un atur predominantment femení i per tant rebem, atenem més dones que homes i de, si mirem en quant a l'edat podríem dir que també el 60% seria persones majors de 45 anys. Mm-hmm. És un de 45 a 65 podríem dir que és la majoria. El que tenim menys és els joves perquè tenen ja d'entrada una bona inserció laboral.
1: El que potser molta gent no sap és que són realment serveis totalment gratuïts, oi?
2: Sí, sí, tot, tant els serveis que nosaltres estem oferint són totalment gratuïts i, per tant, qualsevol persona que estigui interessada, doncs bé, només ha de fer d'interessar-se i programar una visita i, per tant, i els atenem.
1: Som el programa Baix Penedès al dia del Consell Comarcal del Baix Penedès i el nostre convidat és Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal. Des de la vessant d'empresa i promoció econòmica, Joan Maria, hi ha un programa que es diu Consolida't i sí. Volem preguntar sobre aquest programa. Funciona bé perquè realment sembla que sé que l'aportació pot ser per autònoms però també pels petits negocis, oi?
2: Sí, exacte. És un programa que demanem una subvenció el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, és el segon any que ho estem fent, i és un programa que permet que els autònoms o persones que estan a punt d'obrir un negoci puguin rebre un assessorament individualitzat per part de tècnics que contractem al Consell, experts en diferents àmbits, i això doncs, tant pot anar per tenir, per exemple, principalment, moltes vegades és tenir... ensenyar a fer una bona planificació econòmica i financera a l'hora de començar un negoci o per una ampliació de negoci. Altres dubtes poden ser a nivell, de, per exemple, de promoció, de màrqueting, de xarxes socials, de pàgines web, d'informació laboral, etc. Economia circular, plans d'igualtat... és un programa que permet tenir 3 hores d'assessorament gratuït i, a més, també inclou una formació obligatòria en mòduls de 4 hores en aquests àmbits els quals permeten doncs, que amb una mica d'interès per part de la persona autònoma acaba resolent aquells dubtes que té que fan millor la seva empresa i que pot generar més ocupació i créixer.
1: El teu pensament és que cada vegada hi ha més cultura d'emprenedoria a la comarca o no?
2: Sí, som una comarca que ja de fa anys que és una comarca, podríem dir, emprenedora. Estem situats, diríem, a la mitja de Catalunya de percentatge d'emprenedoria, però en canvi en el que seria la, la, la, la, un rati que es diu rati de supervivència, en aquest cas el Baix Penedès té un rati de supervivència més alt que el que hi ha a la mitjana de Catalunya. Per tant, sí, som una comarca emprenedora i tenim una bona capacitat, diríem, d'emprendre negocis.
1: En sortirem del pou d'aquest que el Baix Penedès sempre està rebent les plantofades de Tarragona i Barcelona?
2: Esperem que sí.
1: Però com a mínim, per part de les
2: administracions, el que intentem és sempre, diríem, ajudar i col·laborar doncs, amb que, bueno, l'emprenedor o l'empresari trobi un punt de suport i que li, facilitem com a mínim les coses perquè pugui tirar endavant el seu projecte.
1: Entrant a la vessant de turisme i territori, entrem a la part turística important. No? Quin és l'objectiu del nou Pla Conjunt de Promoció Turística de l'interior de la Costa Daurada?
2: Bé, aquest és un projecte que va començar l'any passat a la Diputació de Tarragona i al qual el Consell Comarcal ens hi hem adherit. És un programa de 3 anys, 2025, 2026 i 2027. El que vol és, promocionar el que són els municipis d'interior. En aquest cas, el Baix Penedès, lògicament, diríem, dels 14 municipis, no hi entren tots, perquè no hi entren ni Vendrell, ni Calafell, ni Cunit.
1: Aquests queden a part perquè estan a la costa, no?
2: Aquests estan a la costa, ja tenen els seus propis programes, tenen també tots ells oficines de turisme, un pressupost important. En canvi, diríem, són més febles els municipis d'interior i per aquest motiu la Diputació va crear aquest programa a 3 anys que inverteix més d'un milió d'euros i en el qual, en aquest cas, els ajuntaments van demanar al Consell que els representés, hem signat un acord d'adhesió. Ara, aquest mes de maig, el Consell aprovarà un conveni amb els ajuntaments, diríem, en el qual es formalitza aquesta relació en què el Consell coordina i es relaciona amb la Diputació per representar els interessos turístics d'aquests 11 municipis d'interior, que són tots els d'interior de comarca, i per tant estem en aquesta tasca, diríem, de donar visibilitat a tots aquells actius turístics que tenen la comarca, que en té molts.
1: Bueno, tinc entès que esteu impulsant també una xarxa d'autocaravanes al Baix Penedès, sí. Es pot incloure dintre aquesta promoció interior, no? Explica'ns una mica.
2: Sí, bé, aquest cas és d'interior i no d'interior, perquè en aquest cas és un projecte que va començar el conseller de Turisme, Jaume Cassanyes, l'any 2021, en el qual durant aquest procés s'ha anat sumant i traient municipis. En aquest moment tenim ja les obres licitades. Podem dir que la setmana que ve hi haurà les actes de replanteig per part de la tècnica d'habitatge, la cap d'habitatge, la Pineda del Consell Comarcal amb els ajuntaments, i en aquest cas hi haurà, diríem, esperem, en un parell de mesos, en tot cas, diríem, a l'estiu, s'inauguraran quatre punts, que són els municipis del Vinyana, la Bisbal del Penedès, Cunit i Sant Jaume dels Domenys. Aquests quatre municipis, aquests punts de xarxa d'autocaravanes, formaran part d'un projecte més ampli, que és un projecte impulsat pel Consorci de Turisme del Penedès, amb seu a l'Alt Penedès, a Vilafranca, que és RB, que vol dir Recreational Vehicles, Penedès Sites and Vineyards, el qual això, diríem, és per promocionar, diríem, i en aquest creixement que hi ha de les low tourism, que és tot aquest turisme familiar
1: que va creixent molt,
2: que va creixent molt, doncs al Baix Penedès fins ara no teníem, diríem, cap punt d'aquests habilitats, i ara sí. Seran uns punts igual com les 13 estacions que hi ha a l'Alt Penedès, i per tant passarem a formar part d'aquest projecte que té una bona acollida a l'Alt Penedès i esperem que també serveixi perquè visitants que arriben a l'Alt Penedès continuïn cap al Baix Penedès i coneguin la nostra comarca.
1: I es quedin aquí, si pot ser.
2: Escolta,
1: Joan Maria, un dels temes que últimament ha aixecat més rebombori i tothom ha fet realment experiments i està fent projectes per aquest dia és l'eclipsi solar que es farà, que es produirà dintre d'aquest any, crec que
2: sí,
1: és el mes d'agost.
2: El 12 d'agost.
1: Correcte. És una oportunitat perquè també des del Consell Comarcal sí. I també altres institucions s'han mogut ja diferents xerrades,
2: sí, de col·loquis. Fet, el Consell Comarcal va organitzar encertadament una jornada el divendres de la setmana passada a Calafell, al qual vam poder escoltar doncs, científics i persones, diríem, que són les que coneixen més introduïdes en aquest món, diríem, de l'astronomia i d'aquests fets naturals com els eclipsis, i va ser, van constatar el fet que serà una oportunitat de negoci perquè aquesta experiència natural, pensem que l'anterior eclipsi total va ser el 1905. Per tant, podem
1: ha plogut,
2: dir, ha plogut, som uns privilegiats de viure, de poder viure d'aquí dos mesos, tres mesos aquest fet, i per tant el Baix Penedès és de les zones que es veurà. Per tant, animem aquí els empresaris, diríem, realment doncs, a fer-se seu aquest repte de l'eclipsi, perquè hi ha un turisme envoltant de tots aquests fets meteorològics, diríem, extraordinaris i tan puntuals, que ens vindran gent de tot Europa i de tot el món. Per tant, hem de ser capaços que vinguin al Baix Penedès, que serem uns privilegiats perquè podem veure l'eclipsi total, i per tant, doncs, bé, doncs que, per exemple, ara la Diputació de Tarragona, vaig veure amb un correu ahir, que també organitza una jornada pel 4 de juny. L'Ajuntament del Vendrell també organitza jornades. I ara tothom està fent jornades perquè realment és bastant desconegut i és un fet que pot ser molt important.
1: Una cosa tan puntual que ve de saber quan tornarà a produir-se.
2: Sí, exacte. Per això aprofitem per veure-ho.
1: És cert. Escolta, ja estem amb els darrers compassos d'aquesta xerrada amb en Joan Maria Diu, cap de l'Àrea d'Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme, amb aquest programa de Baix Penedès al dia. Quin seria el missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania de tota la comarca i al teixit empresarial de Baix Penedès?
2: Bé, doncs que des del Consell Comarcal, des de fa anys estem ja coordinant, liderant una mica el que seria actuacions conjuntes, coordinant accions amb els ajuntaments. Properament presentarem a la pàgina web les properes setmanes, per exemple, les persones que vulguin tenir un servei tant d'orientació com de participar en una, o donar el seu currículum en una oferta de treball, ho podran fer des de la web del Consell Comarcal, podran demanar cita, podran presentar currículums. Dic que estem actualment en 5 municipis donant una prestació, diríem, tècnica, que són els ajuntaments d'Albinyana, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós i Sant Oliva, i per tant doncs, en aquests municipis hi som. Qualsevol persona que vulgui tenir informació pot fer un correu a ocupacio@baixpenedes.cat, telefonar al telèfon 977 15 71 67,
1: el repetim,
2: 15 71 67,
1: sí,
2: o bé la pàgina web del Consell, i que els atendrem per qualsevol qüestió.
1: Objectius immediats pels propers mesos i propers anys.
2: Jo crec que hem de continuar en aquesta evolució de que sobretot els municipis d'interior de la comarca comencin a tenir més espais d'atenció a les empreses i a les persones que no tenen feina, i amb això ja estem començant a coordinar una xarxa del Baix Penedès interior més potent, que confiem que els propers 2-3 anys ja estarà consolidada.
1: Joan Maria, jo demanaria ja per acabar, aquest Baix Penedès que realment sempre, doncs, com he dit abans, està encabit entre Tarragona, Barcelona, amb les províncies, que si ara molt cap aquí, molt cap allà, quines possibilitats li veus tu?
2: Jo crec que som una comarca, això ho ha dit tothom sempre, que és una comarca molt viva, molt ben situada, i jo crec que tenim un futur important. Passa que, malauradament, com que som una comarca que creixem molt en població, al final, diríem, el creixement de població ens depassa.
1: Això és bo o dolent?
2: En aquest cas no tenim capacitat al mercat laboral perquè tota la gent que ens arriba pugui trobar feina aquí. I alguns, entre que venen cap aquí, deixen la feina on estan, i per tant estan buscant feina aquí, per això sempre tenim una taxa d'atur més elevada del que hauríem de tenir. De tota manera, jo crec que estem reduint aquesta diferència amb Catalunya. Abans era de 4 punts, ara és de 2. Confiem en els propers 2-3 anys situats a la mitjana de Catalunya.
1: Doncs, Joan Maria, ha sigut un plaer saludar-te, retrobar-te avui aquí a l'estudi de Bellvei Ràdio, la 104.8, i també fent extensiva la salutació amb els companys i companyes de les demés emissores. Alguna cosa més que vulguis apuntar per tancar?
2: No. Crec que hem explicat moltes coses.
1: Doncs molt bona feina dintre d'aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme des del Consell Comarcal de Baix Penedès. Bona feina que vens desenvolupant des de fa tants i tants anys,
2: sí,
1: i els que queden.
2: Uns quants, sí.
1: Però Maria, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I amb els seguidors d'aquest Baix Penedès al dia, gràcies i fins la propera ocasió.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Convocatòria mitjançant concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes Grup A1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes grup A1 per a substituir a empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral, temporal o funcionari interí, que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. L'entitat convocant, Consell Comarcal del Baix Penedès, termini de presentació a l'11 de juny del 2026. Ajuts d'habitatges. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. Per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon 977-66-58-17, correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedesa.cat, i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, plaça del Centre 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 2. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer ús. Convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador, curs 2026-2027. La convocatòria per al curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació ICAT, ICAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia l'opció

0: s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedes.cat o del telèfon 977 157 167. Nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I acabarem aquesta agenda del Baix Penedès amb ludoteques. Conciliem Baix Penedès. Continuen les ludoteques a comarcals als diferents municipis del Baix Penedès, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi, trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès, www.baixpenedes.cat i a les seves xarxes socials.
1: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: a la Nacional 260 a Vilajuïga obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia del Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
1: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
0: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 26 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'empresa Veolia ha de dur a terme tasques de manteniment i millora a les xarxes de distribució, el qual per aquest motiu ha d'efectuar el tall de subministrament d'aigua potable a la urbanització dels jardins. O sigui que avui, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, tindrem un tall d'aigua per tasques de millora de la xarxa urbanització als jardins, on les zones afectades seran el carrer Tulipa, el carrer Lliri, el carrer Gladiol, el carrer Farigola, el carrer Petúnia, Orquídia, Crisantem i Violeta. D'altra banda, Cunit rep més de 200.000 euros per a millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, pels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I l'Ajuntament de Cunit subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 amb sensació activa. Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut doncs, la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuari o usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, el que també contempla 13.000 euros extras per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin doncs, participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. D'altra banda, Cunit acull un taller informatiu per convertir l'experiència en el treball de cures i la llar en un certificat oficial. El proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, en horari de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al Passeig Marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no puguin, doncs, no hagin participat en els tallers, que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui.
Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració durant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al Passeig Marítim. Seguidament, de 10:45 fins a 11:45, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer, tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Minibones de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers. Començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics dels municipis, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, el que ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada a les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per a sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en les imatges següents a través de les xarxes socials, a Facebook i Instagram, Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I la presidenta de la Diputació i els alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut aquest dijous a la seu de la institució el Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pola de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França.
La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta a reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els de, també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra en van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit també entre els dies 9 i 10. La propera setmana doncs, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà també del 16 al 18 de juny. El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol donant sortida al seu gran depart des de Barcelona i el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emacrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies. Però amb l'entrada en funcionament del tercer fil, es dispararà la demanda fins als 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual haurà de començar a fer-se ara. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vendrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge pel Departament del Parlament de Catalunya de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos, així com una altra línia per als municipis de Front Marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat amb més àmplia, doncs facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners a la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçar la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta, que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar el maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades i traslladades per la Federació Xarxa Vendrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també entre les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps.
El president de la Federació Xarxa Vendrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprova, doncs, insta el govern a estudiar i impulsar millores en la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència. La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en la connexió intercomarcal i amb grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'espais intermodalitat que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana i especialment la implicació de les diputacions i de les diputades Raquel Sans i Lluís Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026, aquesta proposta pugui estar en marxa, ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindal català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar, doncs, la setmana passada el decret llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots favorables de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat a la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament, doncs, a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia, doncs, permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de Rodalies i amb molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei, el que calia blindar el transport per carretera i fer-ho amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tot Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per a la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei com Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit-Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant d'emergència actual. Per garantir que aquest nou marc es tradueixi en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant en especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la inversió i la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan haurà de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixin els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz.
Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats a un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva legislativa més àmplia de Junts que inclourà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. I la Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generar l'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Emprèn 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Emprèn estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neumarkare va ser una de les guanyadores dels Premis Emprèn, gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial, posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es dona a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Emprèn 2026 a dipta.cat. Però encara tenim més notícies. I és que el Club Esportiu Millo Cunit ha registrat bons resultats en el Campionat d'Espanya Sub-21. Júlia Fernández es proclamava campiona d'Espanya Sub-21 i aconseguia la classificació per al pròxim Campionat d'Europa. L'Eri López, del projecte Millo, aconseguia una gran medalla de bronze després de completar un gran campionat. Enhorabona, doncs, a tot l'equip per a l'esforç i el gran treball realitzat. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. Com sempre, doncs, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo, el projecte de futur per als nostres esportistes. I també recordem que aquest proper dimecres, dia 27 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal, on el Dream Team s'enfrontarà al Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Aston Birra Club de Futbol en categoria veterans. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Futbol Club Onlander i Haro Sushi Futbol Club vs l'Atlètic Cunit. També demà dimecres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Dawn Jones and the Sixth de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.
I també un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure la pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, divendres 24 d'abril, 29 de maig i 26 de juny a 6:45 de la tarda, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 8:45 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar el programa d'assistències i serveis de mobilitat i inversió realitzats per als Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, doncs, com dèiem, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026. També ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per al programa de mobilitat del Consell Comarcal per l'exercici 2026. I el Consell Comarcal del Baix Penedès també obre una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors socials grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs o oposició amb entitats convocants com el Consell Comarcal del Baix Penedès. Termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I ens centrem en el món del vi. Acaba, marxem al 3 de 8, on 4 candidatures per presidir el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava. De moment s'han postulat Xavier Lluch, Marc Pagès, Pere Ventura i Marta Vidal. També tenim l'Associació de Viticultors del Penedès, que reivindica el paper dels viticultors independents dins de la Denominació d'Origen Cava, al qual ha entrat el Consell Regulador. I el 60è concurs Tasta Vins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits. Es van entregar 7 medalles d'or.

0: I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que ens han arribat a través de la redacció del Cunit al Dia. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb la previsió meteorològica, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol. Sí que tenim algunes pinzellades de núvols prims molt escassos que es poden mantenir unes horetes més durant el matí, però acabaran desapareixent i imposant-se el sol amb el cel clar a la tarda. I amb unes temperatures que avui han baixat, s'han situat en el 16 de mínima, mentre que les màximes avui estaran al voltant dels 26 graus, amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar, que ara està entre plana i arrissada, augmenti amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem pocs canvis, sí que amb domini del sol i el cel clar al matí i amb les pinzellades de núvols prims, però demà a la tarda, i amb unes temperatures que demà pujarà una miqueta més i estaran entre els 17 i els 18 de mínima, mentre que les màximes es podrien acostar als 27, sobretot a l'interior del municipi, una miqueta més frenades per la presència de la marinada arran de mar amb vents febles de garbí, amb algun cop moderat al migdia, i això farà que la mar estigui plana a primera hora, arrissada a mig matí, i amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda tornarà a baixar arrissada al final del dia.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
8: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
9: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
10: La salsa vive, ahí llega hasta el cielo.
9: Con grandes protagonistas. Aquí, en Radio Cunit. Música sabrosa. Claro que sí. Con la voz que acaricia tus sentidos. Todos los martes. No lo olvides. Sabrosura con Jacqueline.
11: Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio Cunit, viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo, la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
12: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
12: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
3: Territori Penedès, el podcast del Penedès en Xarxa, arriba a Ràdio Cunit.
2: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
13: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
14: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
13: Cunit al dia.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10 i 42 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 del migdia en format magazín i més endavant ja empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Doncs a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com la nostra, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
13: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
15: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com nosaltres, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
15: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, també, com no, donem la benvinguda a tota la gent que s'acaba d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, des d'Austràlia. Gairebé, eh? I com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Révolo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui dimarts, ja 26 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer d'acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, el qual esperem que sigui del vostre grat, com sempre, convidant-vos a que pugeu aquesta nova especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Vespredès i arreu del món a través de les 3w.radiocunit.cat. Des del carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, radiant tota la comarca, vegueria, província, territori i el món també per internet, com ha de ser, eh? Tant de dia com de nit, des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Aquesta és la teva sintonia. Així comença el Cunit del dia.
16: sumari.
17: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodovies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud i la resta de línies de Rodovies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores de resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Secs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també esmirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també, com no, aprendrem a parlar bé el català, amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i, com no, doncs, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 26 de maig de 3 anys, a les nostres efemèrides. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la particular muntanya russa, que com cada dimarts ens arriba de la mà de Vanessa Sancho. I, a més, també l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, amb Maria Román, amb les seves reflexions i poesies. A més, tindrem l'espai d'humor, com sempre, com cada dimarts, per Nassos, la sonrisa de l'Isi, amb Tete Fané, Moncho Borrajo i companyia. El santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home. Truca, participa, t'enduràs numeret al qual entrelàs el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, el sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions de Sami Scalafell, els talls de cabell per home o rentat i marcat de secat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els 5 cafès gratuïts del Rincón del Tapeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també l'Olivo, el vermut per dues persones, els vermutacos i els pinxos del dia de dimarts a divendres de la Botagueta, els vermutacos de la Diligència, també les cues de rap i les ampolles de caldo de la Peixateria de Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut Braves i per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braceria i picada Cubelles, el mig quilo de can picada de la camiseria Seguana, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica d'hora lax de l'estètica Cunit, de l'estètica Jacqueline, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també tenim el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el pollastre, el lota de pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també com no la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant les pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. I el menú per dues persones també de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algun millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
18: Un cop d'ull als diaris.
17: I ràpidament anem a desgranar doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius d'avui dimarts, dia 26 de maig de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb aquesta fotografia on observem els veïns que aprofiten el bon temps a la plaça de la quinta promoció. Sant Pere i Sant Pau recupera el punt de lectura 6 anys després. A Tarragona, el barri també celebra la recuperació de la plaça de la quinta promoció després d'anys d'abandonament. També una altra fotografia de portada, la que observem més de 200 veïns aprofitant per visitar el punt de lectura que portava 6 anys tancat. A més, a Tarragona, la Guàrdia Urbana recupera centenars de peces arqueològiques. Estaven en possessió d'un arqueòleg de Torredembarra. I a Reus, els arquitectes demanen no tirar a l'edifici brutalista del ICAS. A més, a Tarragona, la falta d'acord impedeix el barri tecnològic del Francolí. I pel que fa a tribunals, troben joies i documents a casa de Zapatero. Marxem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb l'expresident imputat. L'UDF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria d'utilitzar, doncs, per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. En fotografia de portada tenim una onada de calor a Europa. Els londinencs es van llançar ahir als parcs, on observem a la fotografia a la Parliament Hill, on vestits de bany, els Kew Gardens, el jardí botànic de la ciutat, el termòmetre va batre tots els rècords, amb 34,8 graus, al qual a França també es van assolir temperatures per sobre dels 30 graus. Proliferen els habitatges en locals comercials també que no disposen de cèdula d'habitabilitat. I Trump lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. El papa alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. I pel que fa als esports, 9 catalans i ningú del Madrid a la selecció espanyola. Tenim altres articles com, per exemple, el de Carme Colomina, periodista, a la que diu que la dreta populista continua sent una força poderosa a tota Europa, però hi ha signes tímids i desiguals que les coses podrien estar canviant. I Josep Maria Muñoz, historiador, traductor i editor, diu que ens podem preguntar si el futur del català es juga a Llefià i a Rocafonda. I la resposta és que sí, però no només que tantes altres coses. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, al qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia de portada, al qual observem, doncs, aquest mapa de la illa de Xipre. I el següent titular. La força de Xipre. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya

Pel que fa a l'esportiu, 9 jugadors catalans i 8 del Barça convocats pel Mundial. El futbol de casa marca múscul i De La Fuente no crida ningú del Madrid. A més, Dolors Vallès diu que tenim avís contra l'abstenció. Lluís Simón, estelades al futbol. Irene Casellas, sinistres no accidents. Herman Sola, silenci trencat. Jordina Biosca, desordre reglamentari. Manuel Millán, ZP i les males companyies. I Jordi Molet, una justícia sense autoritat moral. A la capçalera tenim entrevista a Lijosa Ajanovic, assessor de la xarxa de drets digitals europeus, el que declara: prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys és un error. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Sitges. Vila sense llibreries. Entrevistes a l'alcaldessa Aurora Carbonell i a la cap de l'oposició, Mònica Gallardo. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha portat amb la sombra de la corrupció. El sumari acumula indicis que situen al front de la trama Zapatero. La policia sosté que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaren al domicili de l'expresident. També tenim el rescat. Un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es reuniren amb un tipus de la CPI, el que diu la DEF. Pel que fa a les filles, la investigació sosté que l'empresa What The Fab emitia factures per encobrir pagaments. I pel que fa a la governabilitat, els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense suport a una censura. Pel que fa al registre, tenim a desenes de joies incautades en una caixa forta del despatx. I en fotografia de portada tenim a Lleó 14 en el moment de signar l'encíclica magnífica Humanitas ahir al Vaticà. El papa alerta en la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització diu que qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. A més, Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou CEO d'Indra. Pel que fa al Mundial 2026, 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista. I tenim assaig clínic. Una teràpia sota el colesterol, un any amb una sola dosi. Pel que fa al periòdico de Catalunya, tenim la trama que investiga l'audiència que va blanquejar a Espanya 240.000 euros amb rellotges de luxe. El sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. La UDF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. La policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. I tenim el cas Begoña Gómez. La UCO confirma pagaments pel software i avala la càtedra. En fotografia de portada observem el Lleó 14 que saluda Christopher Lack, cofundador d'Antròfic, a la presentació de la seva encíclica. Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. El papa demana a la seva primera encíclica posar fre al poder de les tecnoèlits i crear un codi ètic global per la intel·ligència artificial. A més, tenim 5 ciutats en un pis que s'emporta el 50% del salari. Barcelona, Madrid, Sant Sebastià, Palma i Màlaga superen amb escreix el 34% de despesa mitjana a Espanya. I els Mossos van dubtar d'en Dic, el Dic que no va veure la caiguda. La demanda del BPO a l'àrea de Barcelona creix un 22% en un any. I Espanya tindrà 8 jugadors del Barça i cap del Madrid. Per últim, marxem amb El País, el que ens ha portat amb la investigació judicial del Clas Plus Ultra. El jutge ordina revisar tots els correus de Zapatero des de 2020. El magistrat assegura que la compte de l'expresident era el nus central de comunicació interna de la trama. Calama també demana analitzar les comunicacions de les seves dues filles. I en fotografia de portada tenim una llista per somiar amb guanyar el Mundial. I
Lleó 14, alerta a la

0: La primera encíclica amb una potent càrrega política dels riscos de la intel·ligència artificial. El papa dicta sentència contra el tecnofeixisme. Però encara tenim més titulars. Les agendes de Julio Martínez indiquen la seva influència a Venezuela. El sumari apunta que la trama negociava amb or i petroli. La UCO no troba ingressos sospitosos a les comptes de Begoña Gómez. La Guàrdia Civil no preveu fer nous informes per la causa. I pel que fa als Estats Units, la negociació amb el règim iranià desenvolupa una nova guerra entre els republicans. Pel que fa a salut, el brot d'Ebola en dos països africans arriba als 220 morts. I a la capçalera marxem amb música. Miles Davis, un segle del gran alquimista del jazz. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CMA ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
3: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
2: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Cunit Vila Comercial, la associació de comerciants i empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'associació de comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y vermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
1: 9 ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la Avenida de la Font 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
6: Cafetería Panadería Núria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
6: Cafetería Panadería Núria.
0: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
6: Cafetería Panadería Núria.
7: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista.
4: Ràdio Cunit. al 107.0.

ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar quines són l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, com també la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. A la R2 Sud, dia complicadet també, amb demores que poden superar els 15 minuts i amb velocitats que poden, doncs, anar a la baixa, doncs, en certs trams deguts als treballs de millora entre Garraf i Sitges, el que reprograma l'oferta també de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, també pel que fa a la R2 Nord, a causa d'una incidència per robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu, els trens circulen en demores que poden superar els 30 minuts. Tècnics de DIF treballen en la seva resolució. Els trens regionals de la línia R11 efectuen parada a totes les estacions entre Granollers Centre i Maçanet-Massanes. Els trens de mitja distància de la R11 efectuen parada a totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Celoni. A causa, doncs, d'aquesta incidència, el que comentàvem, el que també, doncs, els trens poden circular amb demores que superaran els 40 minuts. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser. Deguts als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, amb servei ferroviari de la línia R4. A la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat, per enllaçar amb la saturada R2 fins a Barcelona. A la R14, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2 fins a Barcelona. A la R15, servei ferroviari també entre Reus i Móra la Nova, on deguts als treballs de millora es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2 Sud. També, doncs, a la R16 i a la R17, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la R2. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol. Sí que ara tenim algunes pinzellades de núvols prims molt escassos que es poden mantenir unes horetes més durant el matí, però acabaran desapareixent i imposant-se el sol amb el cel clar a la tarda. I amb unes temperatures que avui han baixat, s'han situat en el 16 de mínima, mentre que les màximes avui estaran al voltant dels 26 graus, amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar, que ara està entre plana i arrissada, augmenti amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem pocs canvis, sí que amb domini del sol i el cel clar al matí i amb les pinzellades de núvols prims, però demà a la tarda, i amb unes temperatures que demà pujarà una miqueta més i estaran entre els 17 i els 18 de mínima, mentre que les màximes es podrien acostar als 27, sobretot a l'interior del municipi, una miqueta més frenades per la presència de la marinada arran de mar amb vents febles de garbí, amb algun cop moderat al migdia, i això farà que la mar estigui plana a primera hora, arrissada a mig matí, i amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda tornarà a baixar arrissada al final del dia.

I arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, al qual doncs li és impossible de passar per antena, però sí ens facilita que avui la cançó del dia és la dels Beatles, The Ballad of John and O'Connor, el qual doncs ens proposa perquè escoltem en el dia d'avui i el que passem a escoltar tot seguit.

0: I ara sí, l'escut d'aquesta sintonia és el torn de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el 2, el 02. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 8, 10, 18, 19, 22, 28, 31, 38, 43, 45, 49, 57, 66, 68, 69, 72, 74, 77 i 78. El cupó diari, el número premiat és el 99.784, 99784 de la sèrie 37. El sorteig midia, la data premiada és la del 3 de desembre de 1934 amb el 2 de trèvols. I el triplex de la 11, el número premiat és el 635, 635. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català central hem de neutralitzar les E finals en paraules com Blanes, Londres, frase o base.
3: Per tant, no hem de dir he anat a Londres i he estat a Blanes, sinó he anat a Londres i he estat a Blanes.
2: En general, doncs, hem de tenir en compte que en català central s'ha de neutralitzar la E final de...
3: cultismes i tecnicismes, com fase, catàstrofe, barbària, sèrie, classe, fase, frase, cable, higiene, efígie, càncer, càries, sístole, diàstole...
2: també en els noms de persona i lloc, com Vives, Irene, Torres, Balmes, Pedralbes, Blanes, Sitges, Canes, Xile, els Andes, País de Gales.
3: I en català central també s'ha de fer neutra la E final dels manlleus, com ara vàter, làser, víter, dolmen, parterre, càrtel, líder, bàsquet i ràpel.

I ara sí, arribem a aquest punt del programa. És el moment de donar pas al que són, doncs, les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 26 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'Avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 1719 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 01 81. Repetim. 977 16 01 81.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

Efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 26 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1041, a Castell d'Aro, al comtat de Girona. La comtessa Ermessenda de Carcassona lliura el castell de Benidormins al monestir de Sant Feliu de Guíxols. A partir d'aquí comencem avançant i saltem molt i molt i molt i molt endavant, eh? Doncs 700 anys més endavant, arribant al 1706 a Xàtiva. El mariscal de camp Joan Masset allibera la ciutat ocupada pels felipistes dins la Guerra de Successió. Tal dia com avui, també de l'any 1714, a Florència, a la Toscana, tenim la fundació de l'actual Biblioteca Nacional de Florència. A partir de la biblioteca, doncs, arribada per Antonio Magliavecchi a la ciutat. I al 1805 tenim la catedral de Milà, el regne napoleònic d'Itàlia. Napoleó Bonaparte fou coronat rei d'Itàlia. Al 1850, a Vic, Teresa Saitz i Vilardebó funda la congregació de les religioses de Sant Felip Neri i la Puríssima Concepció. I al 1896, a Rússia, Nicolau II és coronat tsar. Serà el darrer monarca rus. I seguim avançant, doncs ara és el torn d'arribar ja al segle XX, on el 1921 a Barcelona es produeix la constitució de la companyia Gran Metropolità de Barcelona S.A. per iniciar la construcció del metro a la ciutat. A més, el 1937 a Egipte admeten aquest país a la Societat de Nacions. I el 1940, a Dunkerque, a França, es produeix l'inici de la batalla de Dunkerque, a la que va ser una operació militar que va tenir lloc a Dunkerque, precisament durant la Segona Guerra Mundial. La batalla es va lliurar entre els aliats de la Segona Guerra Mundial i l'Alemanya nazi, com a part de la batalla de França al front occidental. La batalla va ser la defensa i l'evacuació de les forces britàniques i aliades a Europa del 26 de maig al 4 de juny de 1940. I 8 anys més tard, el 1948, al Portell de Morella, en una sala de la Guàrdia Civil, moren els guerrillers antifranquistes Ángel Fuertes Vidosa, Manuel Ortiz, José Nieto, Andrés Gómez i Manuel Torres Camallonga. Seguim avançant i arribem al 1963, a Mallorca, el que s'hi celebra l'acabament del Diccionari Català-Valencià-Balear. I el 1986, Pere Calders obté el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ja al segle XXI, el 2003, a Maca, a Trebisonda, a Turquia, hi moren 75 persones, entre les quals 62 militars espanyols en estavellar-se l'avió Yakolev 42 ucraïnès amb el qual tornaven de l'Afganistan. L'errònia identificació posterior dels cadàvers aixecaria un important escàndol polític. I el 2014, a Sants, tenim l'intent de desallotjament del centre social ocupat Can Vies, el que desemboca en una setmana d'incidents coneguts popularment com Efecte Can Vies. Però encara tenim més titulars. El 2018, a Kiev, a Ucraïna, el Real Madrid es proclamava campió de la Lliga de Campions per 13è cop i esdevé el primer que la guanya 3 cops seguits en el format Lliga de Campions. I arribem al 2019, amb eleccions municipals espanyoles i eleccions al Parlament Europeu. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 26 de maig
d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Jadas y oye, y a disfrutarlo a tope, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Como
1: sí,
0: tiene
1: sí.
0: que ser.
1: Esa es la intención.
0: Claro que sí. Pues oye, Vanessa, que vaya todo muy bien, a disfrutar de las montañas rusas, y si Dios quiere nos vamos a escuchar en directo dentro de 15 días, pero recordemos a nuestros oyentes que la semana que viene tendremos más montaña rusa, por eso, ¿eh?
1: Perfecto.
0: Pero en directo ya dentro de 15 días. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Recordemos, elegí quedarme a Amazon, ¿y dónde más?
1: Amazon.
0: Pues en Amazon, o si no, también puede venir aquí a Radio Cunit, que no sé si a esta hora le puedes también ofrecer la
1: sí,
0: voluntad,
1: ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, lo dejamos aquí.
1: Día, sí.
0: Vamos a conectar ya con la xarxa de comunicación local de Catalunya y seguim, doncs, amb més continguts aquí, com sempre, al Cunit del dia, quan són ja les 12 del migdia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts, i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Seccant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim, al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CMAT és a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer. Masajes. Centro de Estética Jacqueline. El local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline. Os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320. 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228. 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.
2: La Marina està molenda.
1: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix. Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Pablo Alborán, a qui també aprofitarem per donar numeret. Amb el 91 Eva de la Penya, amb el 92 Zoe Gómez, amb el 93 Fernando Gómez, amb el 94 Encana Arcilaga, amb el 95 Juan Pablo Rodríguez. I també donant numerets pel següent tema musical que ens ha demanat també la Maria Román, d'Antonio Machín, que li donem numeret, amb el 96 a Josep Macià, amb el 97 Joana Paredes, 98 Rosa Llop, amb el 99 Ernest Casals, amb el 100 Josep Maria Bea, amb el 101 Toni Carceller, amb el 102 Cristina Navarrete, amb el 103 Francesc Navarrete, amb el 104 Marita Domínguez i amb el 105 Juan Carlos Domínguez. Aquest tema d'Antonio Machín, Madrecita del Alma Querida.

0: I de fondo, Antonio Machín, anem a fer una sorpresa que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Ana Maria Paredes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és el teu aniversari, veritat?
1: Sí, sí.
0: Moltes felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Adivina un ocellet ens ha xivat que avui era el teu aniversari. Adivina qui pot ser.
1: Mi germana.
0: Doncs sí, senyor. Molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí volem fer les felicitacions pertinents, eh? Que passis un molt bon dia, que per molts anys en vida nostra, i no sé si t'ha caigut algun regal en el dia d'avui encara o no.
1: De moment estoy a medias.
0: Sí, a medias. Pues mira, aquí posem un regal musical. Et dediquen una cançó del Peret, El Muerto Vivo, el qual ara escoltarem, i a més t'emportes, numeret, t'emportes el 121. Què et sembla?
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Pel sorteig de premis d'aquest divendres, d'acord?
1: Vale, muy bien, gracias.
0: Perfecte, doncs amb aquest tema que et dediquem et desitgem que passis un feliç dia. Petonets i abraçades i moltes felicitats. Siau!
1: Gràcies, adiós.

0: I amb aquest tema musical donem la numereta, com dèiem, amb el 121 a Ana Maria Paredes. També doncs amb el 115 i Macro, 116, Susana Flores, 117, Ruth Rivero, 118, Mari Carme García, 119, Lluís Atomar, i amb el 120, Diana García. I marxem per l'última dedicatòria musical del dia. Ens demanava la Vanessa que li vol dedicar a Jordi Miralles.
1: Chévere, que chévere,
0: chévere. Álvaro de Luna. Todo contigo.
2: Una casualidad.
0: Jordi Miralles, t'endús el 106 i aprofitant també per donar numeret amb el 107 a Paula Mandil, 108 José Mandil, 109 Elio Montiel, 110 Armando Perú, amb el 111 Edwin Salamanca, 112 Mercè Navarrete, 113 María José Navarrete i amb el 114 Sergio Palacios.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.7.
0: Ràdio Cunit. El 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 26 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'empresa Veolia ha de dur a terme tasques de manteniment i millora a les xarxes de distribució, el qual per aquest motiu ha d'efectuar el tall de subministrament d'aigua potable a la urbanització dels jardins. O sigui que avui, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, tindrem un tall d'aigua per tasques de millora de la xarxa urbanització als jardins, on les zones afectades seran el carrer Tulipa, el carrer Lliri, el carrer Gladiol, el carrer Farigola, el carrer Petúnia, Orquídia, Crisantem i Violeta. D'altra banda, Cunit rep més de 200.000 euros per a millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, pels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I l'Ajuntament de Cunit subvenciona amb 45.000 euros el Casal d'Estiu 2026 amb sensació activa. Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al Casal d'Estiu de les Escoles d'Infantil i Primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el Casal d'Estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut doncs, la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuari usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, el que també contempla 13.000 euros extras per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin doncs, participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. D'altra banda, Cunit acull un taller informatiu per convertir l'experiència en el treball de cures i la llar en un certificat oficial. El proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, en horari de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al Passeig Marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als veïns que no puguin, doncs, no hagin participat en els tallers, que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui.
Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració durant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 de matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al Passeig Marítim. Seguidament, de 10:45 fins a 11:15, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer, tindrem l'escola de dansa a l'Estudio Cunit amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Minibones de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers. Començaran a 11:15 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics dels municipis, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavi Lorenzo, es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, el que ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada a les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per a sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en les imatges següents a través de les xarxes socials, a Facebook i Instagram, Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I la presidenta de la Diputació i els alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut aquest dijous a la seu de la institució el Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pola de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França.
La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els de, també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra en van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit també entre els dies 9 i 10. La propera setmana, doncs, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà, també del 16 al 18 de juny. El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol donant sortida al seu gran depart des de Barcelona i el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emacrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies. Però amb l'entrada en funcionament del tercer fil, es dispararà la demanda fins als 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual haurà de començar a fer-se ara. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vendrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge pel Departament del Parlament de Catalunya de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos, així com una altra línia per als municipis de Front Marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat amb més àmplia, doncs facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners de la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçar la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta, que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar al maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades i traslladades per la Federació Xarxa Vendrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també entre les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps.
El president de la Federació Xarxa Vendrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprova, doncs, insta el govern a estudiar i impulsar millores en la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència. La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en la connexió intercomarcal i amb grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'espais d'intermodalitat que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana i especialment la implicació de les diputacions i de les diputades Raquel Sans i Lluís Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa, ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar, doncs, la setmana passada el decret llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots favorables de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat a la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament, doncs, a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia, doncs, permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de Rodalies i amb molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei, el que calia blindar el transport per carretera i fer-ho amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tot Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per a la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei com Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit-Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant d'emergència actual. Per garantir que aquest nou marc es tradueixi en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant en especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la inversió i la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan haurà de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixin els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz.
Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats a un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva legislativa més àmplia de Junts que inclourà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. I la Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Empren, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generar l'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Empren 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Empren estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neumarkare va ser una de les guanyadores dels Premis Empren, gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial, posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Empren són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es dona a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Empren 2026 a dipte.cat. Però encara tenim més notícies. I és que el Club Esportiu Millo Cunit ha registrat bons resultats en el Campionat d'Espanya Sub-21. Júlia Fernández es proclamava campiona d'Espanya Sub-21 i aconseguia la classificació per al pròxim campionat d'Europa. L'Eri López, del projecte Millo, aconseguia una gran medalla de bronze després de completar un gran campionat. Enhorabona, doncs, a tot l'equip per a l'esforç i el gran treball realitzat. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. Com sempre, doncs, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo, el projecte de futur per als nostres esportistes. I també recordem que aquest proper dimecres, dia 27 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal, on el Dream Team s'enfrontarà al Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Aston Birra Club de Futbol en categoria veterans. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Futbol Club Onlander i Haro Sushi Futbol Club vs l'Atlètic Cunit. També demà dimecres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628 293.

Recorda, divendres 24 d'abril, 29 de maig i 26 de juny a 6:45 de la tarda, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar el programa d'assistències i serveis de mobilitat i inversió realitzats per als Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, doncs, com dèiem, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026. També ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona pel programa de mobilitat del Consell Comarcal per l'exercici 2026. I el Consell Comarcal del Baix Penedès també obre una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors socials grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs o oposició amb entitats convocants com el Consell Comarcal del Baix Penedès. Termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I ens centrem en el món del vi. Acaba, marxem al 3 de 8, on 4 candidatures per presidir el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava. De moment s'han postulat Xavier Lluc, Marc Pagès, Pere Ventura i Marta Vidal. També tenim l'Associació de Viticultors del Penedès, que reivindica el paper dels viticultors independents dins de la denominació d'origen cava, al qual ha entrat el Consell Regulador. I el 60è concurs Tastavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits. Es van entregar 7 medalles d'or.

0: I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que ens han arribat a través de la redacció del Cunit al Dia. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb la previsió meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol. Sí que ara tenim algunes pinzellades de núvols prims molt escassos que es poden mantenir unes horetes més durant el matí, però acabaran desapareixent i imposant-se el sol amb el cel clar a la tarda. I amb unes temperatures que avui han baixat, s'han situat en el 16 de mínima, mentre que les màximes avui estaran al voltant dels 26 graus, amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar, que ara està entre plana i arrissada, augmenti amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem pocs canvis, sí que amb domini del sol i el cel clar al matí i amb les pinzellades de núvols prims, però demà a la tarda i amb unes temperatures que demà pujarà una miqueta més i estaran entre els 17 i els 18 de mínima, mentre que les màximes es podrien acostar als 27, sobretot a l'interior del municipi, una miqueta més frenades per la presència de la marinada arran de mar amb vents febles de garbí, amb algun cop moderat al migdia, i això farà que la mar estigui plana a primera hora, arrissada a mig matí, i amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda tornarà a baixar arrissada al final del dia.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social,

0: sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
1: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
2: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
3: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
2: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
1: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
2: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
1: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
2: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
1: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
2: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
1: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
4: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
0: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers...
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
2: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
2: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
6: Notícies en xarxa.
1: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
0: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
1: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però, dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
2: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
1: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
2: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
15: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
1: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
2: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
1: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
19: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora, de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòlvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
1: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
2: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
20: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
2: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
1: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
21: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
22: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autorreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
21: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
1: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
2: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha aprovat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
24: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
23: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
24: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
23: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
25: Notícies en xarxa.
1: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
26: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
27: Són millores que crec que estan
4: trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
26: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
1: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
5: Aquest dimarts, el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant, doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
5: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
1: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
2: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
1: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
2: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat baixaempordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país. L'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
9: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
8: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
10: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
25: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas 2 semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
10: A la Lliga F, Alexia Putellas s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça El Johan Cruyff a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
0: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
10: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
3: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
10: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina que queden per decidir a partir de 9:15, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
11: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
10: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui al Calafell i al Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ens treuen treballs.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimacho.
31: Estic solo.
32: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
33: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
34: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
35: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
36: Fisioteràpia en l'esport de base.
37: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
35: Salut activa.
38: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
39: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
35: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte, fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu i Lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Rayo Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2.700 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura, d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui, però, per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport del col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Sáiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Sáiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut, i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellver, bon dia.
21: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
21: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant tres dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
23: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
24: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats. I després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
23: En aquests quatre dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
25: L'Oncodinas Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
2: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
6: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
2: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
8: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
7: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
9: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en català i occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
10: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
9: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
27: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
26: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
28: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
26: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
4: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play.

0: celebrar el 19 i 20 de setembre en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
2: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
1: Ràdio Sant Fost,
2: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
1: Ràdio Montornès,
2: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
1: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals.
2: Toni Solà, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
1: Col·laboració especial de
3: Jazz Pianist and Vocalist Maria Kim.
1: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
3: Alto saxofón,

Bass, Cecil McBee. Drums, Roy.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xac de la Ràdio, on cuinem normalment programes de música country, però quinzenalment tenim el goig de poder contribuir a aquest fantàstic programa de jazz, el Sitges, amb Víctor Oller. La setmana passada, bé, fa 15 dies, quan estava preparant el tema del Lou Bennett, vaig veure que hi havia unes col·laboracions molt interessants amb en René Thomas, un gran mestre de la guitarra.

I avui no me n'he pogut estar de seleccionar una cançó d'en René Thomas. Però abans d'escoltar-la, posem-nos en context. Imagineu-vos la ciutat de Nova York a finals dels anys 50. Un jove guitarrista belga, pràcticament desconegut als Estats Units, camina pels clubs de jazz de Manhattan. Porta la seva Gibson ES-150 sota el braç i el gran Sonny Rollins l'escolta una nit, es queda bocabadat i li diu: "Aquest noi toca amb el cor a les mans." Aquell guitarrista era, sí, René Thomas. Tenia gaires diners, la llegenda diu que per la seva gran sessió d'enregistrament a Nova York el 1958, el productor Orrin Kipnews va haver de buscar-li una guitarra de préstec a correcuita perquè la seva tenia problemes d'afinació, però en René no li calia res més. La seva ment anava més ràpid que les cordes i el millor exemple d'aquesta urgència creativa és el tema que ens ocupa, Spontaneous Effort. Vaja, un esforç espontani. El títol no és cap casualitat, defineix exactament com es va cuinar aquesta obra mestra del hard bop. Pura pulsió, sense gaire assaig previ, confiant cegament en això que és tan important al món del jazz, que és el talent aplegat a l'estudi. Per aquesta peça que escoltem inclosa a l'àlbum Strings of Fire, editat originàriament com a René Thomas Quintet, en Thomas es va envoltar d'una autèntica formació de luxe de l'escena de Nova York d'aquell moment. J.R. Monterosse, el saxotenor, en Hod O'Brien al piano, en Teddy Kotick al contrabaix i l'Albert Tutti Heath a la bateria. Tingueu una molt bona setmana plena de bona música. Així doncs us deixo amb aquest Spontaneous Effort d'en René Thomas, que sona així de bé.

0: Als Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola a tots, de nou Enric Alegre, clarinetista, saxofonista i director del Freddy Jazz Band. Per aquest gran programa de Víctor Oller a Sitges anem a posar recomanació del gran tema que es diu Stolen Moments. Un blues menor, brutal, que agafa una atmosfera i un clímax molt, molt important, com tot el que fa Oliver Nelson. És un dels grans temes que s'han tocat dins de la història del jazz, podríem dir des de la tercera meitat del segle XX. Com no, tenim Freddie Hubbard a la trompeta, Eric Dolphy al saxo alt, Oliver Nelson al tenor, Josh Barrow, saxo baríton, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabaix i en Roy Haynes a la bateria.

0: Als Sitges de Víctor Uller tenim les millors col·laboradores.
1: Hola, amics del Sitges. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona, i avui us faig la recomanació del tema Embraceable You, un estàndard de George Gershwin. Una d'aquelles melodies que sembla existir fora del temps. El que fa especial aquesta peça és la seva senzillesa aparent, una línia melòdica dolça que els músics utilitzen com a espai per expressar-se lliurement. Cada versió és diferent, però totes conserven aquesta sensació d'intimitat. És una cançó sobre el desig de proximitat, de connexió, i el jazz li dona una dimensió improvisada i viva. Escoltar Embraceable You és com entrar en una conversa sincera, elegant i carregada de

Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges de Víctor Oller. Us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos a un gran artista, un gran saxofonista, que ens va deixar molt d'hora. Estem parlant del gran Wardell Gray.

És un gran saxofonista que venia de l'escola de Lester Young, però que va evolucionar cap al bebop. I van ser molt famosos les seves batalles de saxofó tenor amb el gran Dexter Gordon. Això va quedar reflectit en un tema que es deia The Chase, a persecució. Aquí el teníem amb una gravació de 1946, que estava en plena forma. Ell va morir, malauradament, com us deia, el 1955, d'una sobredosi. Van trobar el seu cadàver al desert, a les afores de la ciutat de Las Vegas. I anys després, molts anys després, Dexter Gordon, en una entrevista, va declarar que se'ls va morir de sobredosi i per por a que la policia els detingués, els van deixar allà. Una història una mica trista. Però, bueno, aquí el tenim amb un tema fantàstic, acompanyat del gran Dodo Barbarossa al piano, Red Callender al contrabaix i Harold Doc West a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema magnífic. Easy Swing.

0: Ei, què tal, bonics? Què tal? Aquí Òscar Font per portar-vos novament una dosi d'aquesta música excèntrica que ja no interessa a ningú, només a nosaltres, som uns friquis d'això i ens agrada això, però per sort ja desapareixerem i deixarem ja el món en mans d'unes músiques terribles, però nosaltres encara gaudim amb això que considerem que era el que estava bé. Avui us porto música d'un senyor excèntric també, que és el senyor Leon Redbone.
1: Take your highways, your byways, your broadways, your broadways, but give me all Main Street down home.
0: Leon Redbone era un pàjaro molt raro. És un tio que es va fer conèixer als anys 70 al Canadà i cantava amb una veu molt greu i anava amb unes ulleres fosques i ningú sabia massa d'on havia sortit aquest tio. Li encantava mantenir aquest misteri i llavors va un tio misteriós fins que va morir. No es deixava fer masses entrevistes i el tio anava apareixent de tant en quant reivindicant tot aquest estil així de jazz tradicional, una mica de blues, ragtime.
1: Did you ever feel as though you were...
0: Doncs avui us porto un d'aquests temes interpretat pel senyor Leon Redbone. Un tema de l'any 1924 que porta per títol I'll see you in my dreams, et veuré en els meus somnis. És un tema també així nostàlgic i preciós, i cantat per ell, doncs encara més bonic. És a dir, si no el coneixíeu a Leon Redbone, fareu bé de parar l'orella i escoltar aquest tema sencer perquè penso que us agradarà molt. Així doncs us deixo amb aquest fantàstic I'll see you in my dreams.

0: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui us recomano anar a un dels racons més sagrats del cançoner americà, el conegut Great American Songbook. Parlem del tema All the Things You Are, una peça escrita l'any 1939 pel gran Jerome Kern.
1: You are the promised kiss of springtime.
0: Una cançó escrita pel musical de Broadway Very Warm for Me. Tot i que el musical no va tenir gaire èxit, la cançó va esdevenir una obra mestra instantània. Però avui el protagonista és el pianista Kenny Werner. Nascut a Brooklyn, l'any 1951, no és només un virtuós del piano, sinó un dels més grans pensadors del jazz modern. És mundialment conegut pel seu llibre Effortless Mastery, el mestratge sense esforç, una mena de bíblia espiritual per a músics on proposa tocar des de l'alliberament de l'ego i la pura intuïció. I això és exactament el que aplica al seu piano. Ens situem a l'àlbum titulat Form and Fantasy, gravant amb el seu trio pel prestigiós segell discogràfic Sunnyside. Aquest disc és una lliçó magistral de com agafar l'estructura d'un estàndard clàssic i portar-lo cap al terreny de la llibertat interactiva. Per aquesta aventura, Werner es va envoltar de dos gegants que comparteixen perfectament la seva filosofia.

Ja suposo que haureu anat observant que al llarg d'aquesta temporada majoritàriament us he anat fent propostes de música per a gran format, per a Big Band. Avui no serà menys, però veureu que serà un format més petit.

A principis dels anys 90, a Pamplona, un grup de músics interessats en el jazz i concretament en el format de la Big Band van muntar el que seria la Irunya Big Band, que va durar doncs uns quants anys, i van enregistrar un parell de referències. A la direcció hi havia el Iñaki Azcunce i va passar doncs gent molt diversa que són grans músics com el Víctor de Diego, el Miquel Andueza, etc. L'any 1995 van editar un disc anomenat Agur Jaunak, cançó popular basca que l'Iñaki Azcunce va adaptar per a Big Band. Jo us proposo una delícia que es troba al mig del disc i que és una peça, és un original del Iñaki Azcunce, que porta per títol Hasta luego, señor Maya, però que no és per a Big Band, és una obra per a quartet de saxofons, i això és el que us proposo avui, aquesta peça d'orfebreria d'aquest CD que val molt la pena escoltar, però que avui us deixo amb aquest Hasta luego, señor Maya, de la Irunya Big Band, dirigida per Iñaki Azcunce. Una forta abraçada jazzística i fins la propera.

Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons, una setmana més amb vosaltres, amb una nova recomanació. En aquest cas, des de les Illes Balears, des de Palma de Mallorca, el contrabaixista Pere Bujosa ha signat el seu cinquè treball discogràfic. En companyia de Xavi Torres al piano i de Joan Terol a la bateria, Illes Sonores volum 1 és el títol genèric d'aquest treball tan acurat, ambiciós i singular. És un treball on ha volgut fer un repàs sonor a la musicalitat de les illes a través de peces com variacions, com el preludi número 20 de Chopin o com el tema Viure sense tu d'Antonia Font, entre altres. Passats pel sedàs del jazz, de la música de cambra, de la música contemporània, a aquest joc en format de trio. I una de les peces que també formen part d'aquest treball discogràfic, Illes Sonores volum 1, és aquesta peça que es diu Mallorca. I que està manllevada del repertori d'Isaac Albéniz. Una revisió i que Pere Bujosa, juntament amb Xavi Torres i Joan Terol, li donen la seva pròpia perspectiva.

Aquesta és una mostra d'aquest cinquè treball de Pere Bujosa, aquest Illes Sonores volum 1, dedicat a les Illes Balears i a Mallorca en particular.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del bateria Pep Mula i el seu darrer treball i tercer disc liderant aquest magnífic quintet. Sota el títol d'Elixir i que el formen 8 composicions originals que aboquen un autèntic elixir sonor amb melodies líriques i improvisacions magnífiques d'aquests 5 músics que són Pep Mula a la bateria i a la composició, Xema Riera al piano, Marc Cuevas al contrabaix, Jordi Matas a la guitarra i Miguel Pincho Villar al saxo tenor. I és que el proper diumenge 31 de maig els podreu veure en directe a les 7 de la tarda al Club de Sitges dintre el cicle de Jazz al Club. Podeu aconseguir les entrades anticipades a www.sitgesjazzlab.com. De moment, n'escoltarem el tema que dona títol a l'àlbum, Elixir, i que espero que us agradi. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Recorda, ja pots recuperar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Hola, sóc Quibo Lle, trompetista. Avui m'agradaria recomanar-vos un disc una mica diferent, més contemporani. Es tracta del trompetista Adam O'Farrell, un trompetista que experimenta textures molt diferents, és un gran improvisador, però a l'hora de buscar altres tipus de complexitat estètiques, trenca aquestes barreres, segurament que estem més acostumats del jazz tradicional, d'aquesta estètica de tema, exposició de tema, solos, reexposició, sinó que realment jugués amb aquest punt de buscar colors i de buscar que una estètica, tot un tema sencer. Concretament, m'agradaria recomanar-vos un disc que es diu Elephant i un tema que es diu Thank You So Much.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
2: Jazz pianist and vocalist Maria Kim.
1: Direcció i muntatge musical Víctor

0: pots tornar a escoltar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.
2: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6.

0: 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Eres hermoso y luz del mundo.
1: Tú, tan caro. Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
2: Això és música, amb Juan Buendía.
3: La música no ho fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, quilòmetre zero, amb denominació d'origen.
4: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
2: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
4: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava.
8: A partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
9: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
10: Chinchín Costa Fleming.
11: Ha regresado.
12: He regresado con fuerza.
13: Más o menos, sí.
14: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
15: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
14: De la belleza, del amor, ay, de la alegría y de la expansión personal.
16: Sí, hombre, ¿y qué más? Costa
17: Fleming. Y lo hacemos el jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
17: Pero menos guasa, ¿eh?
18: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
19: Costa Fleming aquí.
3: ¡Bravo!
19: A Radio Cunit.
20: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estás escuchando Radio Cunit, al 107.0.
19: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida, i per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà, avui no us explicaré res, avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

Doncs bé, hem agafat una petita llista dels videojocs gratuïts que podeu trobar a les diferents plataformes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí en començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui, com a mínim, que tingueu espai. Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. O sigui, aquesta és la llista del 2023, eh? Però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. O sigui, portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el modo història no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el modo multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic d'intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant de Riot Games és una de les darreres adquisicions i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que combinades podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i a partir d'aquí bàsicament és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos, donant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta del Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre en aquest tipus de jocs, però també hi ha incursions, hi ha mazmorres entre cometes i un fotimer de puzzles i mòduls competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament i també podeu fer la versió de pagament, a la qual tindreu tot el mòdul història i les mazmorres i els eventos del mòdul de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem. Tenim Warframe. Warframe és un dels, es va estrenar el 2013 i és un dels antics.
És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb tres amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques i els personatges varien d'una a l'altra. Podem fer servir el sistema de joc que més ens agradi a nosaltres, depenent del personatge que escollim. Hi ha més de 30 personatges, ja us ho dic ara. Un altre, Paladins. Paladins, bueno, és més de lo mateix, també, però també és un joc molt divertit. Va sortir per fer-hi la competència al primer Overwatch, ¿vale? I és un shooter basat en herois, també amb habilitats especials, ple de fantasia, i hi ha un fotimer de personatges, campions legendaris com a elfos, dracs, duendes, i molts més que posseixen aquestes habilitats i poders únics, i que a més es poden personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben basades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat. O sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindria a la ment de la part de Valve i de Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis, i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes, dels Battle Royale com els coneixem avui dia. Hi ha milions de jugadors que estan viciats en aquest joc, més que rep el seu enfoc totalment realista, i les partides de supervivència que té. Enfrontaments entre esquadrons, i des de 2022, ha passat de ser un joc de pagament a ser un joc totalment free-to-play. Encara que aquest no compta amb el crossplay, o sigui, no pots jugar amb la mateixa compte en PC i consola, són comptes diferents. Igualment, és un joc altament recomanable si t'agrada les Battle Royale. El Battle Royale és allò de et deixen caure des d'un avió i t'has de carregar els altres 99 jugadors que hi ha, mentre el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és juntament amb el PUBG, és el joc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com tots els Battle Royale, 100 jugadors, un mapa, el mapa es va encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. I Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale.
I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, en el primer Warzone, i és un estil de joc diferent, el del Fortnite, diferent del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, pues, és un Battle Royale, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que, si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends. Un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, pues, ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends, pues, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens que permeten col·locar portals de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes, i el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil, en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo. Marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors en batalles totalment massives per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes d'assedi. Armes d'assedi per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o una cosa similar. El sistema de clans, per juntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc en l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament, és una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha, és un avanç i un després en els jocs d'estratègia, i és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics, com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable, conjuntament amb un amic, ofereix tres dels seus comandants gratis. No tots, però tres dels comandants serien gratis. Mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5. Si no l'heu provat mai, si us agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix engegar una campanya per a la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament, ¿vale? Però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser tenim en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, els pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí, però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc
de Bethesda ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dos dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. Tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts. Els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de cinc jugadors contra cinc jugadors competeixen en aquest mapa i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé, però bueno, perquè sabíeu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix en nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de cinc campions competeixen entre si per derrocar el Nexa, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats, màgies i estadístiques, cadascuna diferents, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar amb un... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la versió primera, la primera versió que va sortir, va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc per fer el que avui dia coneixem com els MOBAs. I allà va sortir Dota. A partir d'aquí, Dota va evolucionar pel seu compte i ara tenim Dota 2 des de fa una colla d'anys, que és l'herència de l'original, però no ha tingut tanta ressò com el League of Legends, perquè el League of Legends realment ho ha petat. Doncs el Dota 2 és un MOBA que és de Valve i és la mateixa base del League of Legends. Tots dos es basen en el mateix sistema del mod de Defense of the Ancients, encara que l'objectiu sigui el mateix, acabar amb la base dels rivals. El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. El qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite, que HiRes Studios pues, va treure la seva versió del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta, que es veuen des de dalt, en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona, en comptes de la càmera isomètrica.
Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetrà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un, s'ha de dir, és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita, de simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està el arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara, Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Teamfight Tactics. Els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte on col·loques els teus herois, l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Teamfight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular, a més, és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més enllà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattle de Valve, que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afeix algunes idees distintes al gènere aquest, com el són els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil de joc. L'objectiu és el mateix, sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes. ¿Vale? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, al final és el mateix, és un autor de chess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència.
que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si es vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també contra 100 jugadors i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, una RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda, ja no sé parlar en aquestes hores, de Legend of Zelda, Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que ho pots obtenir en el joc. Però també pots comprar amb diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu, hòstia, aquests gràfics estan desfasats, i tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. Qui busqui, si t'agrada Star Wars, ja directament tira-t'hi de cap, no cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, ves-hi directament. I busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. En The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història, que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un fotimer de jocs de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que, a part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i dues expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, Ja teniu joc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un joc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que et mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això us podeu jugar ajuntar amb altres tres caçadors, Slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemots i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile.
quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un Diablo, és un tipus Diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, exploren amb perspectiva isomètrica el món de pesadilla de World Class, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi hauran dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats que, de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un joc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creïn qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tratar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar. La darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, ¿vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, pots pagar, si vols, però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara a la versió de PC del Diablo Immortal sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla. Jo l'he provat i amb el mando és diferent que amb el mouse. Igual de divertit o més. Ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami, Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït amb servei de microtransaccions i la veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami. Vale? Té molt a polir. Però a poc van donant passos a la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i als partits en línia.
Fishing Planet. Us agrada pescar? Pues és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït que ens dona 19 localitzacions diferents en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem amb la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el sentit d'aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment presumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, jo us dic, la pinta està, o sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Hearthstone Heroes of Warcraft i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, però un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Bé, la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i realment, a data d'avui, amb totes les expansions que han anat traient, el número de cartes que tens per escollir són enormes. I les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrontaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sort d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots acumular mana per fer-te les teves pròpies cartes o escollir les cartes que vols fabricar. És una de les virtuts que té. Magic the Gathering Arena. Si no heu jugat a Magic, si no us sona el que és Magic, mireu un tutorial, perquè Magic porta anys, no en la versió digital, sinó en la versió de cartes que podeu comprar a qualsevol botiga friki, porta anys, anys i panys. Doncs la versió de Magic the Gathering Arena porta el joc de cartes d'una forma magistral al vostre ordinador i al vostre mòbil. Així sí que tenim joc creuat, no hi ha gaire diferència. A veure, el fet de que portin un joc que ja es portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més a el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, sembla llengua la trava, eh? Realment, a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments,
es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que podem desbloquejar campions, criatures, màgies, etc. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres pel nostre mazo. Realment molt bo. Més llocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent, una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta pot canviar totalment l'estratègia i pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant per als que no coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si algú, vale? No cal. O sigui, realment és un joc que sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents, on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix dúsenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tanks diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades en les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim, Star Conflict. Els més apassionats de la ciència-ficció i les refrigues interplanetàries trobaran a Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que per disputar batalles de contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus, 9 rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare i es va convertir en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants i les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local, que inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc a 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar i hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros., amb plataformes,
zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que... Ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges, al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local, el mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Dota Quest i Dota Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció per als que no sapigueu, vale? Per als més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a l'Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes segur. Que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi, una pilota, 2 porteries i 6 cotxes, 3 a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitxant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar, has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etc. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys. És una franquícia de la marca Ubisoft, i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos. Els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. Realment el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres, ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, pues imagineu Mad Max en un MMO. És un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal

0: i més ciutats que estan representades en el títol de, en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrem i aprendrà els circuits, òbviament. Quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, som els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva, dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, pues, mira, dintre dels jocs de rol, jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre de Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs, poder no tan coneguts o poder no tan, tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis. Com a mínim tenen una part gratuïta.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
3: La salsa vive, hay que hasta el cielo.
2: Con grandes protagonistas, aquí en Radio Cunit. Música sabrosa, claro que sí, con la voz que acaricia tus sentidos, todos los martes. No lo olvides, Sabrosura con Jacqueline.
4: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit, viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo, la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
5: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Radio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 9:15 del vespre i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí.
6: Territori Penedès.
7: Ràdio Cunit presenta A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
8: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
9: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
10: Me bañan de hermosura.
9: A Veus de Dones cada setmana explorem les històries de dones que, malgrat les dificultats, troben força i propòsit en el seu viatge. A través d'entrevistes profundes i personals, descobrirem com

0: Ràdio Cunit. El 107.0. Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
1: Territori Penedès.
2: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
3: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
4: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades? A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Dones, al 107 de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitza i forma part d'aquesta celebració. Que somos libres.
5: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
5: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
6: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.

0: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0. Territori Penedès.
4: Avui a Territori Penedès ens aturem a Moja, un nucli amb identitat pròpia dins el municipi d'Olèrdola, per descobrir una de les seves construccions més emblemàtiques, la Torre de Moja. Situada al vell mig del poble, aquesta torre de planta circular és un dels testimonis arquitectònics més antics i singulars de la zona. Es creu que la seva construcció podria remuntar-se als segles X o XI, en plena època medieval, quan les torres de guaita i defensa eren essencials per vigilar el territori i protegir la població. Cal recordar que en aquell moment la marca del Penedès era terra fronterera i el perill d'atacs i incursions era constant. Per això, elements com la Torre de Moja no només eren edificis de pedra, sinó una garantia de seguretat i un punt de referència per a les comunitats que hi vivien. La seva funció principal era controlar els accessos, mantenir la vigilància i servir de refugi en cas de perill. Des de dalt, els guaites podien albirar els voltants i comunicar-se amb altres torres o fortificacions properes, formant part d'una xarxa defensiva que protegia el territori. Arquitectònicament, la Torre de Moja s'alça sobre una base sòlida de pedra i conserva murs gruixuts que encara deixen entreveure la seva imponent alçada original. Amb el pas dels segles, el nucli urbà ha crescut al seu voltant i avui la torre conviu amb les cases i carrers com un element quotidià que recorda, però, els orígens medievals del poble. És alhora patrimoni arquitectònic i símbol identitari per als veïns i veïnes, que la veuen com una empremta viva de la seva història. Visitar la Torre de Moja és comprendre el paper fonamental que aquestes estructures jugaven en la defensa i l'organització del territori medieval. Però també és una manera de connectar amb la memòria d'un poble que, malgrat la modernitat, manté ben present la seva herència històrica. En aquest capítol recorrerem la seva trajectòria, des dels seus orígens fins a l'actualitat, i descobrirem com ha passat de ser un element defensiu a convertir-se en part inseparable del paisatge urbà i de la identitat de Moja.
3: Territori Penedès.

Hola, sóc l'Aitor Aguirrevengoa i Villarroya, responsable de les visites guiades a la Torre de Moja, i avui us parlarem d'aquest element patrimonial situat a Olèrdola, dins del nucli de Moja, del qual s'hi realitzen a través de l'Ajuntament d'Olèrdola una sèrie de visites i obertures durant tot l'any. Aquestes visites les realitzem a través de l'empresa Tríade Serveis Culturals, i l'oferta aglutina sobretot els dos primers caps de setmana de mes, menys algun mes en concret que no s'hi realitzen visites guiades, dels quals l'oferta és aquesta: obertura, del qual són 2 hores que es pot veure lliurement tot l'interior de la torre, i després visita guiada, una visita d'1 hora explicant la història del monument, la seva arquitectura, el seu passat, la seva evolució, les seves restes arqueològiques i tot plegat. La Torre de Moja data del segle X, però es tracta d'un element patrimonial de tipus torre de guaita medieval, del qual estava originalment completament aïllat. No tenia cap recinte annex, ni cap fortificació, ni cap estructura annexa, podríem dir, del qual fins ara no se n'ha descobert cap rastre, no? Per explicar l'origen i la funcionalitat inicial d'aquesta torre, clar, ens hem de remuntar al segle VIII. Al segle VIII hi ha un fet històric molt important a tota la península Ibèrica, que és la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Es tracta d'un fet històric que s'inicia el 711 després de Crist, i del qual l'islam conquereix pràcticament, podríem dir, totes les terres catalanes i sobrepassa els Pirineus. A partir d'aquí, a la península Ibèrica es creen dos mons culturals completament diferents i completament enfrontats, amb una sèrie de conflictes i fronteres establertes que marcaran tota l'època medieval, no? A partir d'aquí, es crea un joc de potències, del qual es van creant una sèrie de comtats catalans, aquests incipients comtats catalans que van recolzats de la mà del regne franc i que tenen frontera directa amb l'Al-Àndalus. Aquesta frontera, durant pràcticament tot el segle IX, en les terres on estem ara mateix, serà el riu Llobregat. Aquesta frontera serà molt estable, però clar, arribarà un punt que des del comtat de Barcelona, clar, no els interessava gens tindre aquesta frontera a literalment uns 10 o 15 quilòmetres del nucli central de Barcelona, no? Llavors, a partir d'aquí es crea, un gran objectiu, que és rebaixar aquesta frontera terres al sud. Llavors, a partir d'aquí, aquesta marca hispànica, aquesta frontera, va baixant una sèrie de quilòmetres en direcció a Tarragona i es crea una àmplia àrea densament fortificada amb una xarxa de fortificacions que inclourà, fortificacions principals, castells principals, medievals, i una sèrie de castells secundaris i torres de guaita, secundàries. Tota aquesta àrea geogràfica és el que coneixem actualment com a Penedès, Penedès Garraf, i segueix en línia cap a les comarques de l'Anoia i també de la Segarra. Clar, aquí tenim una sèrie de fortificacions que surten com a bolets al segle X. Durant al llarg de tot el segle X, aquests castells principals, per posar alguns exemples, podrien ser el castell de Cervelló, el castell d'Aranprunyà, el castell de Subirats, castell de Gelida, o inclús una ciutat que era la punta de llança vers l'islam, que era la ciutat d'Olèrdola. A partir d'aquí, també tenim aquestes torres, no, de guaita aïllades, del qual, a part de la Torre de Moja, dintre del nostre context, en tenim d'altres, com per exemple la Torre de Can Pascol, situada a Castellví de la Marca,
la Torre de Viladellops, situada a Olèrdola, la Torre d'Ela, situada a Vilafranca, el que passa és que actualment no tenim restes al respecte, etc, etc. Estem en un moment on comença a aflorar la documentació medieval, una documentació que ens explica com era, com es configurava aquest sistema de fortificacions. El Penedès en aquell moment, abans de la conquesta cristiana, estava poblat, però és a partir d'aquest moment, doncs, d'aquesta conquesta cristiana, i sobretot cap a finals del segle X, principis de l'XI, on trobem un creixement demogràfic en aquestes contrades.

Parlar de la Torre de Moja també és parlar del seu context geogràfic, que està molt ben marcat i és molt singular, ja que es situa just al centre del nucli medieval de Moja, a la plaça que coneixen com a plaça Te Deum, i enfrontada, més o menys, no encarada, doncs, a les dues esglésies que tenim al nucli, que són l'església de Sant Jaume, datada del segle XIX, i l'església doncs, de Sant Esteve a Sant Cugat, que dataria del segle XI. Llavors estem situats en una elevació singular, que és l'elevació de Moja, que en certa manera domina l'àrea central de la depressió penedesenca, tot el que coneixem com aquests vials que tenim a l'àrea central, doncs, tota l'AP7, la Nacional 340, les vies del ferrocarril, etc, etc. Doncs aquesta elevació, vulguis o no, que es situa a 233 metres sobre el nivell del mar, ja es va utilitzar d'antic, en època medieval, al segle X, doncs, per, bàsicament, controlar aquest pas central de la depressió penedesenca, que en aquell moment doncs, hi havia una de les vies més concurrents del món medieval. En aquest cas, la via doncs, tenia diversos noms. Es podia conèixer, i en documentació la coneixem, com a Via Morisca, o Via Francisca, o Via Calciada, del qual era l'evolució històrica de l'antiga Via Augusta Romana, no? Un vial romà que es va anar degradant i va ser utilitzat en època medieval. Doncs la finalitat principal de la Torre de Moja i la seva situació geoestratègica té molt a veure amb el control d'aquest vial que passava segurament aproximadament a 1,5 km, una cosa així del nostre monument, no?

per comentar una mica la importància de l'element patrimonial i afegint una mica d'al·licient personal també, hem de comentar que la Torre de Moja es tracta d'un element patrimonial que ens ha arribat molt ben conservat. Una torre aïllada de guaita que generalment ens han arribat moltes doncs, amb problemes estructurals, amb parts enrunades, amb un desgast històric molt important, i en canvi la Torre de Moja ens ha arribat força ben conservada i també ens ha arribat com un edifici molt monumental, ja que es tracta d'una de les torres de guaita doncs, aïllades, no torres mestres de castell, sinó de torres aïllades més monumental de la regió, perquè presenta unes dimensions tècnicament importants, amb uns murs, amb uns paraments que pràcticament arriben als 2 metres d'espessor i una fonamentació a base de roca, o sigui, fonamentant directament a la roca, i una gran massa de morter de calç medieval ajuntat, conglomerat amb una sèrie de blocs calcaris, del qual aquesta gran base assoleix els 3 metres i mig d'alçada. Vull dir que estem parlant d'una fonamentació molt potent respecte a altres torres de guaita aïllades de la zona. Sí que hem de dir que les torres mestres dels castells de vegades sí que tenen una potència més elevada, però sí que en torres de guaita doncs estem en un element molt important. En època medieval, tot i que coneixem diversos conflictes, com per exemple la ràtzia del Manzó, situada l'any 985, no sabem si aquests conflictes afecten directe a la torre i com l'afecten. De fet, l'alçat que tenim actual de la torre, pràcticament complet, és l'original del segle X, i això ens indica que ha resistit molt bé el pas de la història, no? Sí que és veritat, però, que al segle XIII i XIV sembla que la torre s'escapça. Sembla que la part superior, que segurament li falta un pis més d'alçada, doncs es rebaixa i es fa una gran refacció a la part superior de l'edifici. De totes maneres, l'edifici és això que us diem, es mantindrà pràcticament estable i ben conservat fins que ens situem ja al segle XXI. Al segle XXI, clar, l'estat precari de la torre, l'estat d'abandonament, va fer doncs, que l'Ajuntament d'Olèrdola iniciés aquesta restauració que es va dur a terme en 3 fases. Clar, aquesta restauració va començar l'any 2007 i pràcticament, pocs mesos després d'haver començat, es van adonar que els problemes d'estabilitat de la torre eren més greus del que s'havia doncs, plantejat inicialment. Es va veure clarament que hi havia una sèrie d'esquerdes verticals que també afectaven la roca inferior, doncs, on fonamenta l'edifici, i sí que van veure que l'edifici podia haver perillat en unes quantes dècades, no? A partir d'aquí es va reformular tot el projecte i es va fer una sèrie de solucions que ara mateix doncs, han doncs, apuntalat doncs, tota aquesta fonamentació de l'edifici que esperem que duri moltes més dècades. Pels que som del propi nucli, doncs, es tracta d'un element molt singular i molt personal. En el meu cas, doncs, sent petit, doncs, sempre l'havíem vist, sempre l'havíem magnificat. El que passa és que, clar, estava en un estat de conservació força greu. A partir d'aquí, quan es va fer la restauració, quan es va començar a fer aquesta rehabilitació de l'edifici, doncs, un cop acabada, clar, a partir del 2022, fa un poquet, doncs, aquesta il·lusió de poder accedir per primera vegada a l'edifici, no?, i poder contemplar la seva història i la seva arquitectura, sobretot en l'interior i també en l'exterior restaurat, doncs va ser un gran al·licient per tots els mogencs i les mogenques, no? Recomanem molt la seva visita guiada que fa l'Ajuntament, que realitza l'Ajuntament d'Olèrdola, i del qual, a partir del seu web, doncs, podeu buscar tota la informació al respecte. Es tracta d'una visita que, a part de doncs, analitzar
els seus orígens, la seva funcionalitat inicial, a part de veure el context històric, doncs també es repassa molt la seva vessant arquitectònica, també arqueològica, també documental. Es van fent una sèrie d'explicacions en tots els pisos interiors que hi ha a l'edifici i finalment es puja a la terrassa superior, del qual es pot gaudir d'aquestes vistes espectaculars de la plana penedesenca i del qual també es pot analitzar com devia ser doncs, la xarxa de fortificacions i tota la situació dels pobles del Penedès medieval en el segle X i segle XI.

0: Hola, em dic Anna Nieto i sóc tècnica responsable de promoció i comunicació del Consorci de Promoció Turística del Penedès. La nostra tasca dins del Consorci és donar a conèixer el Penedès com a destinació turística a través dels seus atractius patrimonials, naturals, les activitats, les propostes i la ruta del vi del Penedès. Doncs d'una forma el més atractiva possible pels visitants. El lloc d'interès que ens ocupa avui és a Olèrdola, en concret a Moja. És la Torre de Moja i és un petit vestigi que data del segle X i que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I al final doncs, és una petita torre, un petit punt de defensa del castell d'Olèrdola. I doncs, com us podeu imaginar, des del segle X doncs, ha viscut moltíssimes històries al nostre territori i en pot explicar moltes, no? Al final val la pena fer aquestes visites guiades que es tenen, que es fan un cop al mes, per tots aquells que els agrada una mica conèixer en profunditat com ha evolucionat el Penedès a través de la història, què hi ha passat, què ens expliquen aquests vestigis del que érem i del que som ara. I al final complementen molt bé amb tota la proposta cultural enoturística i de natura que hi ha al voltant. Per exemple, si un està allotjat en una casa rural, per exemple, al Penedès, propera a Olèrdola, o potser no tan propera, t'hi pots acostar en cotxe, t'hi pots acostar en bici fins al municipi, doncs et pots acostar fins allà i fer una visita a la Torre de Moja, després, per exemple, reservar una visita.
1: Ràdio Cunit. Al 107.0.
2: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
1: Territori Penedès.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
4: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
5: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
6: Me bañan de hermosura.
5: A Veus de Dones cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem com superan desafiaments, mantenen vivas les tradicions y aportan un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al 107 de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Cantamos. Sintonitza't i forma part d'aquesta celebració.
6: Que somos libres.
7: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
3: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
7: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
8: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
9: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
10: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
9: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
11: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
12: Cunit al dia.
11: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
12: Cunit al dia.
11: Amb Jaume Asens.

0: Kotschka faz.
1: Oh, que verd que n'és el camp. Ja es veuen papallones, totes blanques i bufones com la flor del romaní. Vine, nina, vine, vine. Vine, nina, vine amb mi. Que bonica n'és la prima.

0: Ja està bé, senyoreta, gràcies.
1: Senyor president, estem a punt per fer un assaig del discurs. Li faria res acostar-se una mica més la foto familiar, sisplau? Molt bé, l'altre també, sisplau. Així. Quan vulgui, senyor president.
0: Ciutadans, m'adreço a vosaltres en aquests greus moments per complir amb el trist deure d'informar-vos que d'aquí 3 minuts...
1: Em permet un moment, senyor president. Com a assessor d'imatge, crec que el to d'aquest discurs no és el més adequat. Aquestes expressions com ara greus moments i trist deure les hauríem de suprimir. Ens queden massa negatives, senyor president.
0: Però escolti, Morgan, haig informant al país que d'aquí 3 minuts serem víctimes d'un atac nuclear i vostè ho troba massa negatiu.
1: Però és que no és el contingut, senyor president. A mi el contingut, miri, és la forma, senyor president. Hem de cuidar la imatge al màxim. Pensi que un holocaust nuclear pot ser molt perjudicial de cara a les properes eleccions, oi que sí?
0: Home, sí.
1: Doncs no ens enganyem, hem de cuidar-la, l'imatge. Hem de donar una imatge acollidora. Miri, jo ho veig així. El descobrim a vostè en el seu despatx, contemplant la foto familiar i acariciant tranquil·lament el gosset.
0: Morgan, que no ho sap, que no en tinc de gos.
1: Moment, el gos! Vostè contempla la foto i acaricia el gos. I aleshores alça el cap com si se n'adonés en aquell moment que l'estan descobrint per la tele. I somriu a càmera i diu... Ei, hola, Li sembla bé? Provem-ho.
0: Escolti'm una cosa, Morgan. Els hi hagi dit a aquesta gent que ens n'anem a Can Pistraus i vostè vol que comenci dient ei, hola.
1: No li sembla bé, senyor president?
0: No. Per què no començo tant per tant dient hola, nois, us haig d'explicar una cosa que n'hi ha per morir-se?
1: M'agrada molt, senyor president. M'agrada molt.
0: Morgan, per favor, que ho deia de broma.
1: Però és que és una cosa així el que hem de trobar. Ara ens convé, per exemple, miri, podria dir, a veure què li sembla. Ei, hola, perdoneu que interrompi així la vostra vetllada familiar. Ja sé que teniu molts problemes al cap, que si els estudis de la canalla, que si aquella porta que grinyola i tot això, però he pensat que us agradaria saber que d'aquí 3 minuts vindrà...
0: Què 3 minuts, Morgan? 2 minuts, 2 minuts ens queden. Vinga, per favor.
1: Ho provem així, sisplau.
0: Molt bé.
1: Des de dalt.
0: Ei, hola.
1: No anem, senyor president, permeti'm. És que la imatge que donem no és prou acollidora, senyor president. He pensat... que es podria posar això. Què li sembla, senyor president?
0: Morgan, vol dir que no en fem un gra massa?
1: Posi-s'ho, senyor president, de veritat, cregui'm. Donarem una imatge molt més real de que l'hem sorprès a la seva intimitat. Serà una imatge molt familiar, senyor president. Li queda perfecte, senyor president. Serà una bomba, això. Vaja, ja m'entenc. Provem-ho.
0: Mare de Déu. Ei, hola!
1: No, se'l veu nerviós, senyor president, se'l veu nerviós. I ara ens convé donar una sensació de tranquil·litat, precisament.
0: Morgan, que només ens queda un minut, per favor! Faci el favor d'enllestir-ho d'una vegada!
1: Quin caràcter, senyor president. Fem-ho sense nervis, no? Vull dir que tampoc és la fi del món. Vaja, sí que és la fi del món, però això no vol dir que fem la feina mal feta. Miri, he pensat que podria encendre una pipa.
0: Que no sap que no fumo un pipa, jo.
1: Però és que fumar un pipa dona una sensació de tranquil·litat. I ara ens convé molt, la gent li agradarà veure'l tranquil. Miri, he preparat aquests apunts pel discurs, perquè si els pogués incloure dins del discurs ens quedaria més simpàtic.
0: Recordeu que us havia dit que era impossible un atac nuclear al nostre país? Ho recordeu? Doncs, sorpresa. Però com vol que digui una bestiesa com aquesta?
1: Segueixi, segueixi, que anem molt bé.
0: Això d'avui em recorda aquella anècdota que s'explica del nostre escriptor, però que s'ha tornat boig. De debò, vol que faci broma un moment com aquest?
1: Però pensi que potser és l'última vegada que ens adrecem a l'electorat. No ens ho podem pas permetre. Quedar avorrit, senyor president.
0: D'acord, ja no hi ha temps per fer canvis. Vinga, fem votar com diu vostè.
1: Així passarà,
0: vinga,
1: senyor president. Des de dalt, gravem!
0: Cinc i acció.
1: Recordi.
0: Morgan! Ei, hola!

0: María, ya soy aquí. Maladona, més que Maladona! Pensaves que era Logroño a comprar una partida de pastilles de cafè llet? Doncs no! Ja sóc aquí, us he enxampat! Bandarra, més que bandarra! Fora del nostre llit! Què dic del nostre llit? Fora del meu llit! Fora del llit, bacons!
1: Ja n'hi ha prou, deixa fardejar les cases dels altres, no? Compreu-se una tele, ràcanos!

El corsé no està de moda. La cotilla va de baixa. Per això els fabricants de faixes

0: molto che fanare.
1: Som a l'altre mocatero del ram de la construcció. Del ram de la construcció. Som tècnica especialista del ram de la construcció. I en el que en digui manobra, li fotem cop de mou. I en el que en digui manobra, li fotem cop de mou. I en el que en digui manobra, per a tu i per correu, i aviat serem mantra d'obra.
2: Vinga, la segona!
1: Vés a comprar una derbi i també un televisor.

0: societat de consum va comprar electrodomèstics, la societat de consum, i ara no s'han enxupat lo que a casa no hi tinc ni jo. Vinga la tercera! Va mordent que s'ho arriba i ja em sento català. Va mordent que s'ho arriba i ja em sento català. Va mordent que s'ho arriba i jo ja dic xarnego a nous que han vingut més tard. Mira si estic integrat, que m'agrada l'Estatut i la Generalitat. I ara em poso un carall d'una home de Montserrat. Som catalans, sí senyor, som catalans. Hey! No, papa.
1: Estem d'acord. Pujarem a l'Everest per la ruta més difícil i sense oxigen.
2: Moment, sí, moment. Abans de decidir-ho, voldria comentar una qüestió.
1: Què?
2: Es tracta de l'expedició extremenya. Ja sabeu que també estan intentant fer el cim.
3: Sí, però ells ho fan amb ajut d'oxigen.
2: Això és el que us volia comentar. Han sabut que nosaltres ho volem fer sense oxigen i han decidit fer el mateix.
1: Vaja, els extremenys ens volen aigualir la festa.
3: Si és que no ens poden veure, home.
2: He pensat que nosaltres podríem pujar amb els ulls embenats.
1: Eh? Amb els ulls embenats.
2: Seria històric.
1: M'agrada!
4: Sí, senyor!
5: Que aprenguin aquests extremenys!
1: Sí, senyor, home! Així doncs, entesos, pujarem a l'Everest per la ruta més difícil, sense oxigen i amb els ulls embenats. Au!
2: I amb les mans lligades a l'esquena.
1: Amb les mans lligades a l'esquena.
2: Serà definitiu.
1: M'agrada!
5: Sí, senyor!
4: Els ensorrarem!
1: Sí, senyor! Així, entesos, pujarem el cim pel camí més difícil, sense oxigen, amb els ulls embenats i les mans lligades a l'esquena.
2: Un moment. I amb patins.
1: Eh? Amb patins.
2: Seria una gesta gloriosa. Eh?
1: M'agrada!
5: Esclar que sí! I els estaments que pleguin!
1: Sí, senyor! Així, doncs, entesos, pujarem per la ruta més difícil, sense oxigen, amb els ulls embenats, les mans lligades a l'esquena i amb patins.
2: Un moment, un moment, un moment. I despullats.
1: Sí, sí, sí. M'agrada!
5: Esclar que sí!
4: Els deixarem en pilotes!
6: Sí, senyor, home.
1: Serem nosaltres que quedarem en pilotes, eh? Ho voleu així?
5: Sí!
1: Doncs entesos, pujarem al cim per la ruta més difícil, sense oxigen, amb els ulls embenats, les mans lligades a l'esquena, amb patins i despullats.
5: Sí, senyor! I els estremets ja poden plegar!
1: Sí, senyor! Sí.
5: Visca Catalunya!
1: Visca!
7: Buenas tardes.
5: ¡Bravo! ¡Eh, de excursión!
8: ¡Hola, con Dios!

va de retro. No vull que em provoquis desitjos innobles. No t'acostis. No veus que em despertes l'instint animal? No profanis les lleis més sagrades de Déu i dels homes. Empenyem a estimar-me l'abisme.

sempre estàs buscant mal pebre i marrambes i mabretes. Mira que no som de pedra, les mans quietes.

0: Però què fan, per favor? No, no se'n vagin, no, no, no, no se'n poden anar tots junts, per favor, què passa? Ui, ui, ui, ui, però si hi ha algun problema m'ho diuen i els hi podré arreglar. Senyora, senyora, què té? No, per favor, no se'n vagin, aquest hotel és molt bonic, aquí estaran molt bé, quin problema hi ha, per favor, sisplau, no se'n vagin, els hi puc fer descompte, no, no, això és la ruïna. Quin desastre, quin desastre. No, Maria, tu no pots marxar, Maria, Maria, Maria, tu ets la meva dona, no te'n vagis, Maria. No t'enduguis la canalla, Maria, Maria. Senyora Gispert, ho sento molt, però haurà d'abandonar l'hotel.
1: Per què? Si a mi m'agrada molt aquest hotel.
0: No és per vostè, és pel seu marit.
1: El meu marit, el meu marit. Què li ha fet el meu marit sempre parlant del meu marit?
0: Està mort. Val?
1: No ho està.
0: Sí, senyor, que ho està. I és més, ja estava mort quan van venir a aquest hotel.
1: No, no digui bestieses.

0: marit difunt.
1: Senyora Gispert, per favor, em vagi a sent d'aquest hotel, sisplau. Li tornarem els diners que va donar per endavant, senyora Gispert. Mm. Per favor, i li afegirem 200.000 pessetes que li fan la senyora Gispert. Mm. 300.000 pessetes, senyora Gispert, endugui sola. Mm. Sisplau, el que vulgui, li donarà.
0: Vostè i jo ens entendrem, jove.
1: Sí.
0: M'haurà de fer un petit favor.
1: Sí.
0: Veu el meu marit?
1: Sí.
0: S'està banyant a la piscina. Digui-li un conserge que me'l porti.
2: Nois, traieu l'esguerro de la piscina i netegeu-la. Tornem a obrir!
3: No va mal, passa res. És llei de vida.

després d'esperar-me gairebé mitja hora. Em diuen que passi a un departament i allà es troba ella i és tan seductora que sembla esperar-me tentadorament. Me la busco i, valga'm Déu, no me la trobo. Ja la tinc, ja me l'he tret. Quina emoció!

0: Ep, tu, tio! Vine aquí, que vull parlar amb tu. Corre!
1: Sobretot, no li parlis d'ocells, que es posa molt nerviós.
0: Va, que és per avui! No t'havia vist mai per aquí. Com te dius, noi?
2: Pere Rossinyol.
1: Però no t'he dit que no li parlessis d'ocells, home.
0: Oh. Ets del Barça?
2: No, jo sóc periquito.
3: Però deixa estar els ocells, home.
0: Va. Ei. De què treballes?
2: No hi ha cap ocell que es digui auxiliar administratiu?
0: No ho sé, però per si un cas...
4: Però ara què he dit jo, Què he dit ara?
5: Has dit ostres.
4: Però si l'ostre no és cap ocell.
5: Però és que avui és divendres de Quaresma i els divendres de Quaresma tampoc se li pot anomenar ni el peix ni el marisc. Ho has captat?
4: Ni ocells, ni peix, ni marisc.
5: Exacte.
2: Molt bé, tio. Celebro haver-te conegut. Vols prendre alguna cosa?
0: Una cervesa.
2: I per mi, un raf.
0: Un rap? Això és peix? No!

0: Escolta, deixem ja de fer el passarell, home! Ara tens que morir com un equip!
1: Oh! Però tu ets massoc o què, tio?
0: Oh!
1: Mira!
0: Oh!
1: Passo de cervesa i me'n vaig a donar un bol Rambla avall.
0: Què vas, fins a Colom?
1: Ha dit Colom!
2: Oh! Ai, perdona, perdona.
0: Perdona, però quan sento que la gent em parlen
2: d'ocells o de peixos, mira, els estomaco. És una mania com una altra, ho sento.
0: No, si és molt comprensible, ja ho entenc, ja, tu. Ocells i...
2: Vaja, fins demà, eh? Adéu, Gina Maria. Adéu, Rosa.
0: Rosa? Has dit Rosa? No em parlis de flors!
3: No, papa. Estimada família, com que crec que algú ha de donar la veu d'alarma, us he de notificar que estic molt preocupat.
4: Que s'ha cremat el sopar.
3: Molt pitjor. Estic molt preocupada amb aquest programa, perquè he llegit el diari que excita a la joventut catalana. I en aquesta casa tenim un fill que, encara que no ho sembli, també és una persona humana. I jo diria que es deu estar excitant en aquests moments veient aquest programa. Oi que sí, que fa una mica de cara d'excitat?
4: Sí.
5: Té com una excitació estranya.
3: Sí, fixa't aquest tremolor que té la barba, que jo diria que no és normal, eh? Que t'estàs excitant, nena.
5: Tens ullets de tita.
3: Sí, una mica,
4: sí. Una mica, sí.
3: Jo trobo que té...
4: Se li està esmolant el nas, també.
3: Sí, deu tenir una excitació d'aquelles contingudes. Jo crec que sí. Oi, que sí.
4: Una fera.
3: Jo trobo que té una cosa estranya, que s'està excitant. És molt greu, això. Aquest programa...
0: Sí, molt bé!
3: Molt bé!
0: Excita aquest programa! Excita molt!
6: No passa res, no passa res. No passa res.

disposaven d'uniforme, bata de ratlles, i ens penjaven la cartera a les espatlles i ens portaven a un col·legi ple de finestres.

feien entrar a la llista dels reis gots a base de plantofades i mastegots i ens deien diners d'Austràlia.

aquell maig, mes de Maria, aquells rosaris, aquell fotimer d'estampes.

aquella olor de col·legi. Rància perú, de llapis, de pell de taronja i de pixó.

0: Bon dia.
1: Sí?
0: Voldria la revista Músculos Gai.
1: Ah. El Músculos Gai. Ho entenc perfectament, senyor.
0: El què?
1: La revista aquesta, Músculos Gai, és per un amic, no?
0: No, no, és per mi.
1: Ah, sí, potser deu voler que li emboliqui discretament.
0: No cal, me l'emporto així tal com raja.
1: Ah, així potser també deu voler l'avui, no?
0: Com diu?
1: No vol l'avui.
0: I per què has de voler l'avui?
1: Perquè per la mida hi cobreix.
0: Cobreix el què?
1: Cobreix la informació sobre la guerra de l'Iraq, eh?
0: A mi no se m'hi ha perdut res a la guerra de l'Iraq. Jo el que vull és la revista Músculos Gai per fullejar mentre vaig cap a casa.
1: Ah. Alguna altra cosa?
0: Sí. Per cert, també vull un flagell.
1: Ah, ja, esclar. Per decoració, no? Per penjar l'apret, oi?
0: No és per decoració.
1: No és per penjar l'apret?
0: És per flagelar la gent, per castigar-los.
1: Ai, m'ha ben enganxat. És una broma que està molt de moda últimament. Tothom se la gasta contínuament. Per penjar l'apret, no, per...
0: No és cap broma.
1: No és cap broma?
0: És per pràctiques sadomasoquistes.
1: Així seran 1.500. Ui.
0: Per cert.
1: Sí?
0: Se m'oblidava.
1: Què?
0: També necessito mitja dotzena de préssecs.
1: Ai, ai.
0: I un paquet de piles.
1: Ah, ja. Ja, pel presseguer automàtic, oi? Per la broca elèctrica de pelar préssecs, per l'expulsador de presseguers portàtil. Per què ho vols, això?
0: Per fer-me un suc de préssecs quan arribi a casa.
1: Quedem a la mateixa hora de cada dia?
0: Tu mateix.
1: És el meu psiquiatre.

0: Doncs jo trobo que aquests xicots li haurien de donar al programa un to una mica més cultural. Allò que ensenyen coses a la gent.
1: Haurien d'ensenyar-ho tot.
2: Oh. Això, que treguin ties que ensenyin la cuixa i més pit i costella falta aquí.
3: I uns mascles que ensenyin la musculatura.
0: Però que us heu tornat bojos? Jo parlava d'ensenyar en un sentit intel·lectual.
3: Oh.
0: Com la xarxa cultural o les activitats de la caixa, home. Allò, culturitzar el poble.
3: Ah, vostè parla de la universitat a distància.
0: Una cosa així.
2: I apa, i que ens mengin més el coco encara. Aquí el que falta són les ties del Playboy.
1: Oh. I vedets esculturals ens haurien d'ensenyar.
3: I uns tios amb una bona cuixa toràcica.
1: Caixa, nena, caixa.
3: Caixa o cuixa és igual. Uns així com el Sylvester Stallone, saps?
0: Aquest t'agrada, el Sylvester Stallone?
3: Sí.
0: Doncs saps quin m'agrada a mi? L'Arnold Schwarzenegger, les veges margues aquell. Saps què vull dir?
3: Sí.
0: Sí que és un tros d'animal, nena. No. Dinamita pura, allò. Unes boles per aquí, unes bonys per allà.
3: Sí.
0: Una cosa que... Estem parlant de cultura, això et diu un culturisme, no, d'això. Coita que fan ara.
4: I ara perquè tothom pugui veure que som col·legues i a pesar d'això, amics...
5: Establirem un diàleg musical, que és l'únic que sabem fer.
4: Va, qui tira?
6: Ja tiro jo, va.
4: Tires tu?
6: Maestro?

Quan has marxat en famíbuls, per entre blats i civades, qualsevol cosa per omplir el pas.

sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre tots junts.

fa mort que s'ha arribat i ja em sento català. Fa mort que s'ha arribat i ja em sento català. Fa mort que s'ha arribat i jo ja dic xarnego en els que tingo més tard. Mira si estic integrat, que m'agrada l'estatut i la Generalitat.

No, Papa.

0: Bueno, trinca, què? Em quedo a l'estudi o pactem?
1: Pau, pactem.
2: Parlem.
0: Mira'ls, com a ratolí se n'hi ha, mira'ls.
3: Sort que encara no havia començat el programa.
4: Sort que no havia començat. Fa 3 minuts i ja hem començat.
1: Ostres! No passa res! No passa res! No passa res!

0: Pere Ruiz.
1: Una mica més alt, això del Pere Ruiz.
2: Ah, sí?
1: Sí, més alt.
2: Pere Ruiz.
1: Bé, agenolla't.
2: Pere Ruiz!
1: Escolta, a vosaltres us agradaria sortir al vostre programa de televisió?
0: Seria un detall, que ens deixessis, eh?
1: Us agradaria cantar una miqueta al vostre programa?
0: Seria un detall, que ens deixessis.
1: Doncs hem de fer un pacte.
0: Vinga, sí, fem un pacte.
1: Perquè mira, jo sóc més ministre que el Serra.
0: Sí.
1: Quasi, quasi tan senyora com la Ferrusola. Ah. I canto millor que el Benavols. O sigui que ho arreglem això o no n'hi ha programa.
3: I no tens àvia, oi?
0: I sempre has dit que penses en castellà i sents en català. Com es menja això?
1: Això ho he dit jo?
0: Sí, ho has dit tu.
4: Mates ens ho han dit els guionistes.
1: És intel·ligent, eh? Ara que ho penso, està bé, eh? És meu, això?
3: Home, diuen.
0: Diuen que era teu.
1: No sabia jo que fos tan intel·ligent, de veritat, eh? De veritat.
0: Escolta.
1: Digues.
0: Digue'm a qui enviaries la merda ara mateix.
1: El meu inspector d'Hisenda. El que passa és que aniria a la merda, se n'adonaria compte de que part de la merda és meva i pagaria més. No.
0: Hola.
3: Què? Tu dones peixet a la gent de baix, sí, i garrotada als que manen.
1: Sí.
3: Tu sempre has dit que la gent té ràbia en els que manen. Ah. Potser és la clau del teu èxit?
1: I del vostre.
5: No passa res.
6: No passa res. No passa res.
5: No passa res.
6: No passa res.
5: No passa res. No passa res.
7: En què ho puc servir?
8: Voldria una caixa de preservatius.
7: Preservatius?
8: Uf, al final ha resultat més fàcil del que em pensava.
7: El què?
8: És que no n'havia comprat mai de preservatius. I si vol que li digui la veritat, no em feia cap gràcia. Aquestes coses del sexe considero que són molt íntimes i molt personals. I això és culpa de l'educació sexual que van rebre, plena de tabús i prejudicis. Sortosament, avui en dia, aquestes qüestions del sexe es contemplen sota una perspectiva més oberta. Sense anar més lluny, la meva dona i jo ens van casar verges i sense cap informació de com es realitzava l'acte sexual. Teníem una lleugera noció de que jo li havia de posar alguna cosa a dintre, però vam provar-ho tot. Pensi que vam provar-ho tot, el peu, la boca, el nas, el melic, el colze, a la vella. Però com que no es quedava embarassada, vam començar a sospitar que no acabàvem de trobar el què. I llavors va ser quan vam decidir anar a uns cursets d'educació sexual que feien a la parròquia. I allà ens ho van explicar tot amb pèls i senyals. Ara, si li he de dir la veritat, aquella etapa prèvia va ser apassionant. Dues persones innocents descobrint mica en mica els secrets del sexe. Alguna d'aquelles experiències va ser molt gratificant, eh? Per exemple, la meva dona encara em demana de tant en tant que li posi el nas al melic perquè es veu que li fa com unes pessigolletes.
7: De debò?
8: Però esclar, no podia ser. Des de que fem l'amor com Déu mana, hem tingut 7 fills. Un cada any. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. I llavors havíem de fer un pensament i va ser que vam decidir anar a veure un especialista.
7: Un especialista?
8: Un ginecòleg. I llavors, esclar, la meva dona no suporta les pastilles, comprèn? I la ginecòleg va dir que una solució podia ser un lligament de trompes. I jo em vaig negar rotundament, com pot comprendre, a que em lliguessin la trompa. I llavors va ser quan la ginecòleg va dir sobre els preservatius. I a mi em feia molta vergonya. Però ara me n'alegro, perquè ho havia de fer, i ho he fet. I un cop superada la vergonya del primer moment, ara me n'adono i estic aquí parlant amb vostè, amb tota aquella tranquil·litat de coses íntimes. I això és com ha de ser. Així és com ha de ser, perquè avui en dia, que jo entri aquí i amb la cara ben alta li digui, senyoreta, vengui'm, sisplau, una caixa de preservatius. Això, avui en dia, és la cosa més natural del món.
7: No tan natural.
8: Per què no?
7: Perquè això és una pastisseria. I aquí no les venem, aquestes porqueries. Pervertit! Vició! El nas, el malí! Quina indecència! Indecent! Oh!
9: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: res.
1: Si algú em necessita, estaré uns dies fora. Soc a Eivissa.
2: Ja no és per matosoi de molt normal i molt corrent. Molt normal i molt corrent. Ja no és per matosoi de molt normal i molt corrent. Que vivien unes bosses al

Agafi aquest tub d'assaig, agafi aquest tub d'assaig, i ho clines perquè s'ajugui, se'n va darrere el dia un fullolet i allà passi molt que pugui. I si veu que té problemes i la cosa no progressa,

I ens visiten les clientes, i ens visiten les clientes amb marits espavilats. La falta de cosa fresca i el rec els tiren els congelats. L'un et demana una terça, l'altre...

0: Escolta, digues. Ara que estem així entre amics,
1: digues.
0: Tu com t'ho fas per tenir tant èxit amb les dones? Perquè sabem que el tens. Va, que ens interessa.
1: No, això jo no en tinc gaire d'èxit. No, això és mentida.
0: Un secret, va, el secret.
1: No, això és mentida. No. Bueno, sí, no, no, no, és veritat. No. Mira, hi havia un escriptor que es deia González Ruano, saps? Que deia, en aquest país sempre la gent està emprenyada perquè pensa que es carda poc. Ah. I no és que es cardi poc, deia ell. És que sempre cardem els mateixos, deia ell. Cuidado, eh?
2: Monta-t'ho com vulguis, però tens sempre molt d'èxit amb les dones. Què ets, un Don Juan, un Latin Lover o un Barba Azul?
1: No. Poder un pitxa freda.
0: No havia sentit mai que això fos el col de l'èxit.
1: Home, és una refrigeració gratuïta, també, no?
0: Ja ho entenc.
3: Esclar, que deus...
0: Escolta, va, digues alguna cosa de la dona en general que no sigui un tòpic, va.
1: Doncs mira que m'agraden totes. Fins i tot les vostres.
2: Ah, està bé.
1: Especialment perquè les manteniu vosaltres. Això és una cosa que m'agrada molt.
0: Escolta, m'ha agradat aquesta frase que has dit. Sí.
2: Sempre expliques que tu ets un home lliure i que vas pel món lliure i fas el que et dona la gana, però realment en aquesta època que estem es pot ser lliure?
1: Sí.
2: De veritat, m'ho dius?
1: Si ets un taxi en diumenge a la nit i ha perdut el Barça, sí. I ara cantaré.
4: No, home, no. No en vida meva.
1: No, això ja, no en vida teva.
5: Això ja és jugar amb el pa de la gent, sí. Això. O sigui,
6: això és competència directa, ah, m'entens?
1: Si no ara cantaré.
5: Espera't. Podria cantar, eh?
4: Sí, però ha de ser allò, eh?
6: Bé, a l'espai preparat que tenim per qualsevol que ve cantant aquí.
1: Per mi especial.
5: Sí, bueno, sí, sí, no, digui, sí, digui cap aquí, digui cap aquí.
6: T'ho ensenyarem. Mira.
1: Apreneu, ara?
4: Sí, sí. Sí, sí, sí.
6: Au, t'hem deixat el micro dintre.
5: Noi-te amb això! Si vols agafar-te el micro tu mateix, oi?
6: Sí, tu mateix, eh? Com si estessis a casa teva.
1: M'agrada perquè sou molt hospitalaris.
4: Sí, home.
6: Què ens cantaràs, per cert?
1: Almenys, si no canto bé... Demostraré que canto millor que el Puma. Quan jo vaig néixer eres garrifós, petit, petit i molt furiós, però més pelut que en Jofre el Pilós i amb la mala llet que m'ha fet famós. Ja de petit anava cremat, feia destrosses a cap edat, deia a les noies del meu veïnat:
7: ai, el Pedrito, sí que és tremendo.

persones se'm dona bé, em persegueixen fins pel carrer. Mentre segueixa sol i solter, les miro i penso collons que bé. La Nau Obregón em demana un ball. L'Estefania vol un cavall. I jo passo d'elles i al capdavall em dono gust amb aquest raspall.

fragues, ni dels puixols, ni dels felipes, ni dels obiols. A mi no m'enlluernen com un mussol, perquè no em passa pels patracols. I ara aquí em sento sol i engaviat, amb aquest tigre tan malcarat. Senyors, la festa!

0: Benvingut, benvingut, Terenci, benvingut al programa.
1: Hola, que bé.
0: Sempre viatges amb aquestes lliteres o és només amb ocasions especials?
1: Maregen molt.
0: Maregen?
1: Sí, tu, una basca. No basca en el sentit modern, sinó d'abans.
0: Terenci...
1: Yeah.
0: Terenci em fan terrible.
2: Terenci, del mil.
3: Ah, Terenci, cinèfil i videomaníac.
1: Per res de tot això no és dolent.
0: No, no, no. Ah, no, de moment anem bé, de moment anem bé.
1: Perquè encara diran el nom del porc.
2: Terenci, flagell de la cultureta.
1: Això tampoc és dolent.
0: I darrerament, Terenci, Premi Planeta.
1: Això sí.
2: I altres Terencis que no podem dir per la tele. Són molts Terencis, no?
1: Home.
2: Vostè amb quin es quedaria?
1: Jo amb el que no es pot dir per la tele.
2: Ah. Però vostè és modern?
1: Modern?
2: Modern.
1: Home, jo ja era modern fa 2.000 anys a Alexandria. Sempre soc... Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem.
2: Això, no sé.
1: Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat van fer a la Conselleria de Cultura una... un departament de modernitat, no? I aleshores, un dia famós, van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir a un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit.
2: Ah, caram.
1: Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs, aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo...
4: No em digues que s'han atrevit a fer conya de Lo que el viento se llevó, la millor pel·lícula de tots els temps.
0: Doncs a mi em va agradar més Alien.
4: Alien? Vols dir aquella que vam llogar l'altre dia al videoclub? Allò! Quina poca solta!
0: Era una pel·lícula genial.
4: Lo que el viento se llevó sí que és una pel·lícula genial. I a més va passar de debò.
0: Sí, però Alien també pot passar.
4: Sí, home, sí. Passa cada dia. Estic tip de veure extraterrestres lleviscosos volant pels aires i enganxant-se a la cara de la gent. Mira... Ara deu estar a punt de passar l'Alien de tres quarts d'hora!
5: Sabeu què m'ha passat? Estava a punt de posar la pizza al forn, he relliscat i patatxam, he caigut per terra varant la pizza volant per l'aire. Quin desastre! No l'he vist pas passar una pizza per aquí. Ui, perdona.
6: Oh, pizza!
5: T'he dit mil vegades que no em mengis amb els dits.

extraterrestre de treball del passiu acumulat sobre la massa imponible de l'import quantificat amb la prorrata transitòria circulant traduïda de la quota del valor amortitzat. Somarem les quantes del valor incrementat a la derrama actualitzada del producte facturat i l'efegeix espai del d'un sol guany per si un mestre equivoquessis que no fora res estrany.

0: agafada, la grava més subeixit, no hi és tomàquet i la quota, la base disponible, la forrata, me l'enganxes pel ganyot i les calfes, els paremos amb adreça a la corot. Treu-li la freixura, el passiu acumulat, repercuteix amb la llet, el percentatge facturat, i en oliva amb la mort, salta el lent, i li enginyes la derrama, agafada pel clavell. Quan arribi la liquidació, s'ha de calcular molt d'atenció, perquè la trompada que li clavis a la quota tributària produeix una inflació. Si has de reclamar devolució, això simplifica l'equació. Trinxa-li la base i estocin-li la quota, l'impost que boniteja sobre cada operació. Hi ha molta romper de pedra cols i preparar-se de decidir pas cap i senta quan arribi aquest moment ineludible i esperat a dir-me qui diu el requisit de tributar. Se li suma, se li resa, se li puja, se li baixa, se li punta, se li esborra, se li tomba, se li gira, tu repasses i tu mires, quan tu mires, sempre tornarà a pagar.
1: Sóc Atila, rei dels uns. M'han dit que aquesta és la millor barberia de Roma, és cert?
2: Si vos ho dieu, excel·lència, és un honor. Segui, senyor Atila, per favor, li prego.
1: Atila ha de mantenir el seu look.
2: Em sembla molt bé.
1: La seva cua de cavall és com un estandard pels seus homes.
2: Precisament ara ho comentàvem amb la Patrícia, eh? Que sí, Patrícia, la cua del senyor Atila li dona una espècie de cosa així entre ferotge i senyora que li va molt bé per la seva feina, senyor Atila.
1: Ja ho diuen els meus amics. D'enemics ja no me'n queden. Riu, imbècil! Prou!
2: Prou.
1: El gra. És cert que sou especialistes en cues de cavall?
2: Miri, no és per dir-ho, senyor Tibol. Però ha anat a raure al lloc més adequat. Som coneguts, urbi et orbe, com a líders de la moda en cues de cavall.
1: Vosaltres?
2: Sempre després de vos, senyor Atila. Ja se sap que la moda Atila és un clàssic.
1: Bé, a veure què em podeu ensenyar.
2: Miri, aquí tinc el mostruari de cues de cavall. Equinus maximus. Eh? Són cues de cavall inspirades en les fonts primigènies. És a dir, en els propis culs de cavall. Comprèn, senyor Atila? Miri, li puc oferir... Aquí tenim, precisament, una cua de cavall salvatge del Pirineu. Fixi's bé quin caia. És molt adequada. Quan hagi de conquistar l'Hispània, podrà travessar els Pirineus i aquesta cua li aguantarà la neu, el gebre, la gelada. Li recomano, senyor Atila.
1: Sí, però una cosa més sofisticada, potser.
2: Més sofisticada?
1: Sí.
2: Em sembla que l'he captat. Aquí tenim aquesta cua d'euga de Versalles. Fixi-s'hi bé, quina cucada, eh? El llacet li dona aquest aire així.
1: Preciosa, preciosa, preciosa, però... Una cosa una mica més d'anar a la guerra, no tan refiner.
2: D'anar a la guerra. Ja està. A vostè li convindria la cua de poni xinès. Miri quina preciositat. Aquí la veu de cara, o sigui de cul, no? I aquí la veiem de perfil, o sigui de canto, eh? Si s'hi fixa, té aquesta curva així, que fa una càmera d'aire entre la cua i el clatell. I això fa que estigui com climatitzada.
1: M'ho posa molt difícil. Sí, sí, és gairebé impossible triar entre un gènere tan selecte i, a més, no vull trair el meu cavall, el meu fidel amic. Veieu? Aquests són els seus cul i cua.
2: Preciós! Mira, Patrícia, mira quina cosa!
1: Vull el mateix, però amb bèstia.
2: Li farem, senyor Atila, calcada. El senyor Atila té un gust exquisit.
3: Una entrada, sisplau.
4: De quina secció?
3: Com diu?
4: Fumadors, no fumadors.
3: Fumadors.
4: Menjant cacauets sorollosament o no menjant cacauets sorollosament?
3: Menjant cacauets sorollosament.
4: Fent comentaris estúpids en veu alta o no fent comentaris estúpids en veu alta?
3: Fent comentaris estúpids en veu alta.
4: Bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament o no bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament?
3: Bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament.
4: Girant-se per mirar les calces de les noies de les files del darrere o no girant-se per mirar les calces de les noies de la fila del darrere?
3: Girant-se per mirar les calces de les noies de les files del darrere.
4: Fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi? O no fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi?
3: Fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi.
4: Doncs, Viro, sento, però d'aquestes no me'n queden. No, és que s'han acabat. S'han acabat i ho pot comprovar vostè mateix, eh?
5: La modernor representa un triomf de l'estil, un estil que a casa nostra té una tradició avantguardista. Per això avui visitem el món màgic i fascinant dels capadors de gripaus. Un d'aquests vells oficis en vies d'extinció que en llur primitivisme contenen l'embrió de l'avantguarda. Ritual, nigromàntic o modernor, creativa? Els nostres equips s'han desplaçat als aiguamolls de l'Empordà, on el nostre company Anselm Clavegueres ens ho aclarirà.
1: Enquadra, Joan, enquadra.
6: Sortíem de bon matí cap a les basses i duíem totes les eines necessàries per fer l'acapada, oi? Tothom sap que els menuts de gripau són una cosa molt buscada i molt exquisita. I ens donaven 5 cèntims per cada menut, fixi's, 5 cèntims. Però el que més divertit era que el recompte que es feia després dels menuts i la xirinola que fèiem, i fèiem una festassa amb vi, en fi, tot. Era...
7: Escolti'm, i els que acabaven de viu en viu?
6: Clar, de la manera tradicional, els enganxes, esperes que es quedin quiets i llavors xas, xas!
7: Això deu ser dolorosíssim, oi?
6: Algú a vegades s'hi havia fet mal, s'hi havia enganxat els dits, però bé, si vas al tanto amb els tisores, doncs no tampoc
7: estan... Escolti'm, escolti'm, i en queden molts avui en dia a Catalunya?
6: De gripaus?
7: No, de capadors.
6: Penso que uns 127 som ara, però darrerament la gent de Barcelona li està agafant molta afició, eh? Pensi una cosa, que el senyor Portavella, en la Masia Cotilla dalt, oi? Cada estiu organitza una capada de gripaus i sempre em crida perquè li faci de guia, perquè, mira, es veu, jo tinc un tarannà, oi, que li va per aquella gent. Doncs aleshores un dia el senyor president de la Diputació, que és un home molt gentil i molt bon home, em va caçar un que tenia uns menuts, una cosa, escolti, feia hasta por, li diré, feia goig, oi? I el senyor Terenci Moix, que sempre és tant de la broma, aquell noi, va dir, mira, per mi el Volguera.
7: Ja ho veuen, un vell ofici convertit avui en dia en hobby de famosos. Bon dia.
6: Bon dia, bon dia. Ja està.
7: I ara, per cloure aquest reportatge, l'esbar d'ensaire McDonald's ens oferirà una antiga corranda basada en el ritual de l'acapada de gripaus a l'Alt Empordà. Ha sigut molt difícil reconstruir aquesta antiga dansa?
8: Hem fet una recerca exhaustiva, de la qual ha sortit aquesta suite catalana que pensem estrenar al Palau de la Música, si tot va bé, eh? Que sí, nois?
7: Endavant.
8: Molt bé.

0: llegir aquests moviments rituals que representen?
1: Doncs són els moviments agònics que fa el Gripau quan se n'adona que ha perdut les seves parts íntimes, ja m'entén, oi? Veu, el Gripau fa dos bots, tres botets curts, aleshores fa un rotet i ja cau de costat. Entén? Veu? Fic un, dos, un, dos, tres, rotet i caure de costat. Comprèn?
2: Nosaltres fa molts anys vam fer una cançó que es deia Cleopatra.
3: I la Cleopatra és la protagonista del teu últim llibre.
2: Precisament.
3: Escolta, tu creus... Tu has fet molta publicitat al teu últim llibre? I creus en la publicitat?
4: Sí, clar que crec en la publicitat, perquè la cultura està amenaçada per tot arreu. Aleshores, a mi em sembla que tot el que es faci perquè la cultura sigui coneguda de la gent i arribi, això no vol... Bé, em poso jo de cultura, però en fi...
3: Ja t'hi posem nosaltres. Fem un moment. Ara germanarem cançó,
2: publicitat,
3: literatura i cha-cha-cha!

0: Ja n'hi ha prou de xafardejar les cases dels altres, no? Compreu-vos una tele, ràcanos!
1: Com ho això?
2: Ei, ja podeu sortir, que això ja s'ha acabat!

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Avui, en aquest espai quinzenal, ens acompanya Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès. Joan Maria, un plaer retrobar-te. Gràcies.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia a tota la comarca del Baix Penedès, on arribin les zones de totes aquestes emissores en connexió. I des d'aquest Baix Penedès al dia, evidentment, hem de parlar de la teva àrea d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, des de la vessant del Consell Comarcal. Per cert, quants anys portes al Consell Comarcal, tu, Joan Maria?
2: Doncs vaig començar l'1 d'agost del 1992.
1: T'ho dic perquè portes un recorregut bastant molt llarg, eh?
2: Sí, sóc ja el personal, diríem, més antic. Recordo com si fos ara quan vaig començar. I el Consell també ha canviat molt. En aquell moment estàvem tots en aquell edifici que és la seu del Consell,
1: sí.
2: I avui en dia el Consell també ha crescut molt. Bé, com l'àrea d'ocupació i jo sol, ara som 10 persones, vull dir que tot ha anat evolucionant.
1: Doncs bueno, si és en positiu, tot el que sigui tirar endavant és el que val la pena, oi?
2: Sí, i l'àrea meva diríem, podríem dir que... Clar, la comarca, per exemple, en aquell moment érem 52.000 habitants i ara som més de 120.000.
1: Imagina't.
2: Per tant, això és un canvi espectacular. A nivell de serveis d'ocupació, quan vaig començar el 92, només hi havia, era jo de tècnic a la comarca, d'aquest àmbit que podríem dir ocupació i promoció econòmica, no hi havia ningú més. L'any 1998 es va crear l'AINA, va ser el primer ajuntament que va tenir un servei d'ocupació.
1: Sí.
2: Després, en aquests anys, hi ha hagut també, avui en dia en té l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de l'Arbós, l'Ajuntament de la Bisbal, l'Ajuntament de Bellvei, i des del Consell donem suport també als ajuntaments que no en tenen. Per tant, diríem que s'ha normalitzat molt aquesta àrea, que fa 30 i pocs anys era una cosa que no existia, i sortosament jo crec pels ciutadans del Baix Penedès i les empreses avui en dia poden anar a molts municipis a tocar la porta i algun tècnic els atendrà. Jo crec que això és important i necessari.
1: Joan Maria, tu coordines una àrea molt transversal, eh? Ja ens has fet 5 cèntims sobre aquest suport amb ajuntaments, on s'han fet ja també aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, però, evidentment, quins serveis i àmbits engloba exactament la teva àrea?
2: Bé, doncs podríem dir que engloba tant en ocupació, diríem, les atencions a les persones que es troben en situació d'atur o que volen millorar la feina. Aquest és l'àmbit, podríem dir, principal, un dels àmbits principals. L'altra vessant és la part de tenir contacte amb les empreses com a promoció econòmica i després també turisme, en el que bé, doncs, fem promoció turística de la comarca.
1: Bé, doncs, escolta'm, jo preguntaria, fent un desglossament d'aquests àmbits, quina és la que porta més feina, la que porta, diguem, més moviment?
2: Ocupació.
1: Ocupació, sens dubte.
2: Ocupació perquè constantment estem, primera perquè coordinem accions, que després en parlarem, amb 11 municipis de la comarca. Uh-huh. Això porta molta feina. El Consell demana programes en els quals se'n beneficien 11 ajuntaments i això doncs porta una gestió de complexa. Després també demanem diferents programes de subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya i això porta molta feina. I també diríem perquè som la comarca encara malauradament amb la taxa d'atur més elevada. Per tant, això vol dir que hi ha bastantes persones, en aquest moment 6.500 ciutadans del Baix Penedès que es troben en situació d'atur, que l'hem anat reduint aquesta xifra, però tot i així continua sent encara massa elevada. Per anar bé, si ens situéssim al promig de la taxa d'atur de Catalunya, hauríem de els habitants que estan sense feina al Baix Penedès haurien de ser 5.500. Hauríem de ser capaços de disminuir 1.000 persones el nombre d'aturats.
1: I a quin pla es faria això?
2: Bueno, això, si, per exemple, s'activés el que seria, jo crec, el sector industrial, ara s'està parlant de que s'estan ampliant també accions, diríem, a l'interior de la comarca, Doncs tot això podria ser en un plaç de 3 o 4 anys.
1: Bé, doncs esperem que siguin aquests números positius i que es faci realitat. Des de l'àrea també d'ocupació i inserció laboral, feu gestió de diversos programes ocupacionals del SOC. Eh? Què oferiu amb aquests programes de treball i formació i també d'orientació?
2: Sí, treball i formació és un programa que fa molts anys que estem demanant, que és un programa que consisteix en que el SOC, el Consell, presenta un projecte per contractar persones de l'atur. Els darrers anys són contractacions a 12 mesos i en aquest moment, per exemple, estem executant un programa que va començar a meitat de l'any passat i que ha de finalitzar l'octubre d'enguany, en què hem contractat 25 persones de l'atur. Aquestes 25 persones, normalment en tenim dues a cada un dels 11 municipis, excepte Cunit, que en tenim 3, i dos estan al Consell. Mm-hmm. Per tant, fem una agrupació de municipis, que aquests municipis són tots, excepte Vendrell i Calafell, que ho poden demanar directament, i nosaltres actuem per la resta de la comarca. I per tant, doncs, bé, fem aquesta agrupació, fem la coordinació, fem el procés de selecció i al qual participen, com deia, persones en situació d'atur, de diferents col·lectius.
1: També, Joan Maria, és important parlar dels joves, no? I en especial els joves en pràctiques.
2: Sí.
1: És important això, oi?
2: És un programa també que el Consell demana cada any, que és perquè persones menors de 30 anys que han acabat alguna titulació, els més joves podríem dir que són els de grau mig de formació professional, o bé els de grau superior de formació professional, o batxillerat, o els altres que serien ja universitaris, o universitaris que han fet un màster o un doctorat, però sempre tenen menys de 30 anys, i hi ha la possibilitat que les administracions locals els contractin per un període de 12 mesos. És un programa interessant, primera, perquè donem oportunitat a molts d'aquests joves que normalment és la seva primera ocupació, amb un contracte laboral, i per tant agafen una experiència en allò que han estudiat i és un bon punt de sortida per trobar feines en el seu futur.
1: Quin és el perfil de persones que s'adrecen a vosaltres?
2: Bàsicament, més dones que homes. Persones, estem parlant de persones que busquen una orientació laboral, que busquen alguna administració que els ajudi a trobar feina. Actualment tenim aquí a la comarca tenim un atur predominantment femení i, per tant, atenem més dones que homes i, si mirem en quant a l'edat, podríem dir que també el 60% seria persones majors de 45 anys. Mm-hmm. És de 45 a 65, podríem dir que és la majoria. El que tenim menys és els joves perquè tenen ja d'entrada una bona inserció laboral.
1: El que potser molta gent no sap és que són realment serveis totalment gratuïts, oi?
2: Sí, sí, tant els serveis que nosaltres estem oferint són totalment gratuïts i, per tant, qualsevol persona que estigui interessada, doncs bé, només ha de fer d'interessar-se i programar una visita i, per tant, i els atenem.
1: Som el programa Baix Penedès al dia del Consell Comarcal del Baix Penedès i el nostre convidat és Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal. Des de la vessant d'empresa i promoció econòmica, Joan Maria, hi ha un programa que es diu Consolida't i sí. Volem preguntar sobre aquest programa. Funciona bé perquè realment sembla que sé que l'aportació pot ser per autònoms però també pels petits negocis, oi?
2: Sí, exacte. És un programa que demanem una subvenció al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, és el segon any que ho estem fent, i és un programa que permet que els autònoms o persones que estan a punt d'obrir un negoci puguin rebre un assessorament individualitzat per part de tècnics que contractem al Consell, experts en diferents àmbits, i això doncs, tant pot anar per tenir, per exemple, principalment, moltes vegades és tenir ensenyar a fer una bona planificació econòmica i financera a l'hora de començar un negoci o per una ampliació de negoci. Altres dubtes poden ser a nivell, per exemple, de promoció, de màrqueting, de xarxes socials, de pàgines web, d'informació laboral, etc. Economia circular, plans d'igualtat. És un programa que permet tenir 13 hores d'assessorament gratuït i, a més, també inclou una formació obligatòria en mòduls de 4 hores en aquests àmbits, els quals permeten doncs, que amb una mica d'interès per part de la persona autònoma acaba resolent aquells dubtes que té que fan millor la seva empresa i que pot generar més ocupació i créixer.
1: El teu pensament és que cada vegada hi ha més cultura d'emprenedoria a la comarca o no?
2: Sí, som una comarca que ja de fa anys que és una comarca, podríem dir, emprenedora. Estem situats, diríem, a la mitja de Catalunya de percentatge d'emprenedoria, però en canvi el que seria la, la, la, la, un rati que es diu rati de supervivència, en aquest cas el Baix Penedès té un rati de supervivència més alt que el que hi ha a la mitjana de Catalunya. Per tant, sí, som una comarca emprenedora i tenim una bona capacitat, diríem, d'emprendre negocis.
1: En sortirem del pou d'aquest que el Baix Penedès sempre està rebent les plantofades de Tarragona i Barcelona?
2: Esperem que sí.
1: Com a mínim, per part de
2: les administracions, el que intentem és sempre, diríem, ajudar i col·laborar doncs, amb que bueno, l'emprenedor o l'empresari trobi un punt de suport i que li facilitem, com a mínim, les coses perquè pugui tirar endavant el seu projecte.
1: Entrant a la vessant de turisme i territori, entrem a la part turística important. No? Quin és l'objectiu del nou Pla Conjunt de Promoció Turística de l'interior de la Costa Daurada?
2: Bé, aquest és un projecte que va començar l'any passat a la Diputació de Tarragona i al qual el Consell Comarcal ens hi hem adherit. És un programa de 3 anys, 2025, 2026 i 2027. El que vol és, promocionar el que són els municipis d'interior. En aquest cas, el Baix Penedès, lògicament, diríem, dels 14 municipis, no hi entren tots, perquè no hi entren ni Vendrell, ni Calafell, ni Cunit.
1: Aquests queden a part perquè estan a la costa, no?
2: Aquests estan a la costa, ja tenen els seus propis programes, tenen també tots ells oficines de turisme, un pressupost important. En canvi, diríem, són més febles els municipis d'interior i per aquest motiu la Diputació va crear aquest programa 3 anys que inverteix més d'un milió d'euros i en el qual, en aquest cas, els ajuntaments van demanar al Consell que els representés, hem signat un acord d'adhesió. Ara, aquest mes de maig, el Consell aprovarà un conveni amb els ajuntaments, diríem, en el qual es formalitza aquesta relació en què el Consell coordina i es relaciona amb la Diputació per representar els interessos turístics d'aquests 11 municipis d'interior, que són tots els d'interior de comarca, i per tant estem en aquesta tasca, diríem, de donar visibilitat a tots aquells actius turístics que tenen la comarca, que en té molts.
1: Bueno, tinc entès que esteu impulsant també una xarxa d'autocaravanes al Baix Penedès, que sí. Es pot incloure dintre aquesta promoció interior, no? Explica'ns una mica.
2: Sí, bé, en aquest cas és d'interior i no d'interior, perquè en aquest cas és un projecte que va començar el conseller de Turisme, Jaume Cassanyes, l'any 2021, en el qual durant aquest procés s'ha anat sumant i traient municipis. En aquest moment tenim ja les obres licitades. Podem dir que la setmana que ve hi haurà les actes de replanteig per part de la tècnica d'habitatge, la cap d'habitatge, la Pineda del Consell Comarcal amb els ajuntaments, i en aquest cas hi haurà, diríem, esperem, en un parell de mesos, en tot cas, diríem, a l'estiu, s'inauguraran quatre punts, que són els municipis del Vinyana, la Bisbal del Penedès, Cunit i Sant Jaume dels Domenys. Aquests quatre municipis, aquests punts de xarxa d'autocaravanes, formaran part d'un projecte més ampli, que és un projecte impulsat pel Consorci de Turisme del Penedès, amb seu a l'Alt Penedès, a Vilafranca, que és RB, que vol dir Recreational Vehicles, Penedès Sites and Vineyards, el qual això, diríem, és per promocionar, diríem, i en aquest creixement que hi ha de l'Slow Tourism, que és tot aquest turisme familiar,
1: que va creixent molt,
2: que va creixent molt. Sí. Doncs al Baix Penedès fins ara no teníem, diríem, cap punt d'aquests habilitats, i ara sí. Seran uns punts igual com les 13 estacions que hi ha a l'Alt Penedès, i per tant passarem a formar part d'aquest projecte que té una bona acollida a l'Alt Penedès i esperem que també serveixi perquè visitants que arriben a l'Alt Penedès continuïn cap al Baix Penedès i coneguin la nostra comarca.
1: I es quedin aquí, si pot ser.
2: Exacte.
1: Escolta, Joan Maria, un dels temes que últimament aixeca més rebombori i tothom ha fet realment experiments i està fent projectes per aquest dia és l'eclipsi solar que es farà, que es produirà dintre d'aquest any. Crec que
2: sí,
1: és el mes d'agost.
2: El 12 d'agost.
1: Correcte. És una oportunitat perquè també des del Consell Comarcal i també altres institucions s'han mogut ja diferents xerrades, col·loquis.
2: Sí, de fet, el Consell Comarcal va organitzar encertadament una jornada el divendres de la setmana passada a Calafell, al qual vam poder escoltar doncs, científics i persones, diríem, que són les que coneixen més introduïdes en aquest món, diríem, de l'astronomia i d'aquests fets naturals com els eclipsis, i van constatar el fet que serà una oportunitat de negoci perquè aquesta experiència natural, pensem que l'anterior eclipsi total va ser el 1905, per tant podem
1: ja, plogut,
2: dir, ha plogut, som uns privilegiats de viure, de poder viure d'aquí dos mesos, tres mesos aquest fet, i per tant el Baix Penedès és de les zones que es veurà. Per tant, animem aquí els empresaris, diríem, realment doncs, a fer-se seu aquest repte de l'eclipsi, perquè hi ha un turisme envoltant de tots aquests fets meteorològics, diríem, extraordinaris i tan puntuals, que ens vindran gent de tot Europa i de tot el món. Per tant, hem de ser capaços que vinguin al Baix Penedès, que serem uns privilegiats perquè podem veure l'eclipsi total, i per tant, doncs, bé, doncs que, per exemple, ara la Diputació de Tarragona, vaig veure en un correu ahir, que també organitza una jornada pel 4 de juny. L'Ajuntament del Vendrell també organitza jornades. I ara tothom està fent jornades perquè realment és bastant desconegut i és un fet que pot ser molt important.
1: Una cosa tan puntual que ve de saber quan tornarà a produir-se.
2: Sí, exacte. Per això aprofitem per veure-ho.
1: És cert. Escolta, ja estem amb els darrers compassos d'aquesta xerrada amb en Joan Maria Diu, cap de l'Àrea d'Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme, amb aquest programa Baix Penedès al dia. Quin seria el missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania de tota la comarca i el teixit empresarial del Baix Penedès?
2: Bé, doncs que des del Consell Comarcal, des de fa anys estem ja coordinant, liderant una mica el que seria actuacions conjuntes, coordinant accions amb els ajuntaments. Properament presentarem a la pàgina web les properes setmanes, per exemple, a les persones que vulguin tenir un servei tant d'orientació com de participar en una, o donar el seu currículum en una oferta de treball, ho podran fer des de la web del Consell Comarcal, podran demanar cita, podran presentar currículums. Dic que estem actualment en 5 municipis donant prestació, diríem, tècnica, que són els ajuntaments del Vinyana, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós i Sant Oliva, i per tant doncs, en aquests municipis hi som. Qualsevol persona que vulgui tenir informació pot fer un correu a ocupacio@baixpenedes.cat, telefonar al telèfon 977 15 71 67,
1: el repetim,
2: 15 71 67,
1: sí,
2: o bé la pàgina web del Consell, i que els atendrem per qualsevol qüestió.
1: Objectius immediats pels propers mesos i propers anys.
2: Jo crec que hem de continuar en aquesta evolució de que sobretot els municipis d'interior de la comarca comencin a tenir més espais d'atenció a les empreses i a les persones que no tenen feina, i amb això ja estem començant a coordinar una xarxa del Baix Penedès interior més potent, que confiem que els propers 2-3 anys ja estarà consolidada.
1: Joan Maria, jo demanaria ja per acabar, aquest Baix Penedès que realment sempre, doncs, com he dit abans, està encabit entre Tarragona, Barcelona, amb les províncies, que si ara molt cap aquí, molt cap allà, quines possibilitats li veus tu?
2: Jo crec que som una comarca, això ho ha dit tothom sempre, que és una comarca molt viva, molt ben situada, i jo crec que tenim un futur important. Passa que, malauradament, com que som una comarca que creixem molt en població, al final, diríem, el creixement de població ens depassa.
1: Això és bo o dolent?
2: En aquest cas no tenim capacitat al mercat laboral per tota la gent que ens arriba pugui trobar feina aquí. I alguns, entre que venen cap aquí, deixen la feina on estan, i per tant estan buscant feina aquí, per això sempre tenim una taxa d'atur més elevada del que hauríem de tenir. De tota manera, jo crec que estem reduint aquesta diferència amb Catalunya. Abans era de 4 punts, ara és de 2. Confiem en els propers 2-3 anys situats a la mitjana de Catalunya.
1: Doncs, Joan Maria, ha sigut un plaer saludar-te, retrobar-te avui aquí a l'estudi de Bellvei Ràdio, la 104.8, i també fent extensiva la salutació amb els companys i companyes de les demés emissores. Alguna cosa més que vulguis apuntar per tancar?
2: No. Crec que hem explicat moltes coses.
1: Doncs molt bona feina dintre d'aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme des del Consell Comarcal del Baix Penedès. Bona feina que vens desenvolupant des de fa tants i tants anys,
2: sí,
1: i els que queden.
2: Uns quants, sí.
1: Joan Maria, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I amb els seguidors d'aquest Baix Penedès al dia, gràcies i fins la propera ocasió.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Convocatòria mitjançant concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes Grup A1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes grup A1 per a substituir a empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral, temporal o funcionari interí, que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. L'entitat convocant, Consell Comarcal del Baix Penedès, termini de presentació a l'11 de juny del 2026. Ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. Per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon 977-66-58-17, correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedès.cat, i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, plaça del Centre 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 2. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer ús. Convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador, curs 2026-2027. La convocatòria per al curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació ICAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir del 13 d'abril. El dia de la cita han de portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació serà a partir del dia 20 d'abril i romandrà obert durant tot el curs. No obstant, això només es podrà garantir la resolució de la beca a l'inici de curs a aquelles sol·licituds presentades abans del dia 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin tramitar. Nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o del telèfon 977-157-167. Nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I acabarem aquesta agenda del Baix Penedès amb ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen les ludoteques a comarcals als diferents municipis del Baix Penedès, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi, trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més...
5: Per tu, que t'agrada el jazz, ara comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
6: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
5: Ràdio Sant Fost,
6: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
5: Ràdio Montornès,
6: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
5: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals.
6: Toni Solà, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
5: Col·laboració especial de
7: Jazz Pianist and Vocalist Maria Kim.
5: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
6: Direcció i muntatge musical Víctor Uller.
7: Alto saxofón Jackie McLean.

Bass, Cecil McBee. Drums, Roy Haynes.

0: Al Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xac de la Ràdio, on cuinem normalment programes de música country, però quinzenalment tenim el goig de poder contribuir a aquest fantàstic programa de jazz, el Sitges, amb Víctor Oller. La setmana passada, bé, fa 15 dies, quan estava preparant el tema del Lou Bennett, vaig veure que hi havia unes col·laboracions molt interessants amb en René Thomas, un gran mestre de la guitarra.

I avui no me n'he pogut estar de seleccionar una cançó d'en René Thomas. Però abans d'escoltar-la, posem-nos en context. Imagineu-vos la ciutat de Nova York a finals dels anys 50. Un jove guitarrista belga, pràcticament desconegut als Estats Units, camina pels clubs de jazz de Manhattan. Porta la seva Gibson ES-150 sota el braç i el gran Sonny Rollins l'escolta una nit, es queda bocabadat i li diu: "Aquest noi toca amb el cor a les mans." Aquell guitarrista era, sí, René Thomas. Tenia gaires diners, la llegenda diu que per la seva gran sessió d'enregistrament a Nova York el 1958, el productor Orrin Kibnews va haver de buscar-li una guitarra de préstec a correcuita perquè la seva tenia problemes d'afinació, però en René no li calia res més. La seva ment anava més ràpid que les cordes i el millor exemple d'aquesta urgència creativa és el tema que ens ocupa, Spontaneous Effort, vaja, un esforç espontani. El títol no és cap casualitat, defineix exactament com es va cuinar aquesta obra mestra del hard bop. Pura pulsió, sense gaire assaig previ, confiant cegament en això que és tan important al món del jazz, que és el talent aplegat a l'estudi. Per aquesta peça que escoltem inclosa a l'àlbum Strings of Fire, editat originàriament com a René Thomas Quintet, en Thomas es va envoltar d'una autèntica formació de luxe de l'escena de Nova York d'aquell moment. J.R. Monterosse al saxo tenor, en Hod O'Brien al piano, en Teddy Kotick al contrabaix i l'Albert Tutti Heath a la bateria. Tingueu una molt bona setmana plena de bona música. Així doncs us deixo amb aquest Spontaneous Effort d'en René Thomas, que sona així de bé.

0: Als Sitges tenim els millors col·laboradors.
1: Hola a tots, de nou Enric Alegre, clarinetista, saxofonista i director del Freddy Jazz Band. Per aquest gran programa de Víctor Oller, Sitges, anem a posar recomanació del gran tema que es diu Stolen Moments. Un blues menor, brutal, que agafa una atmosfera i un clímax molt, molt important, com tot el que fa Oliver Nelson. És un dels grans temes que s'han tocat dins de la història del jazz, podríem dir des de la tercera meitat del segle XX. Com no, tenim Freddy Hubbard a la trompeta, Eric Dolphy al saxo alt, Oliver Nelson al tenor, Josh Barrow, saxo baríton, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabaix i en Roy Haynes a la bateria.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim les millors col·laboradores.
1: Hola, amics del Sitges. Soc la Marta Sierra, violinista de jazz de Barcelona, i avui us faig la recomanació del tema Embraceable You, un estàndard de George Gershwin, una d'aquelles melodies que sembla existir fora del temps. El que fa especial aquesta peça és la seva senzillesa aparent, una línia melòdica dolça que els músics utilitzen com a espai per expressar-se lliurement. Cada versió és diferent, però totes conserven aquesta sensació d'intimitat. És una cançó sobre el desig de proximitat, de connexió, i el jazz li dona una dimensió improvisada i viva. Escoltar Embraceable You és com entrar en una conversa sincera, elegant i carregada

Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges de Víctor Oller. Us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos a un gran artista, un gran saxofonista, que ens va deixar molt d'hora. Estem parlant del gran Wardell Gray.

un gran saxofonista que venia de l'escola de Lester Young, però que va evolucionar cap al bebop. I van ser molt famosos les seves batalles de saxofó tenor amb el gran Dexter Gordon. Això va quedar reflectit en un tema que es deia The Chase, la persecució. Aquí el teníem amb una gravació de 1946, que estava en plena forma. Ell va morir, malauradament, com us deia, 1955, d'una sobredosi. Van trobar el seu cadàver al desert, a les afores de la ciutat de Las Vegas. I anys després, molts anys després, Dexter Gordon, en una entrevista, va declarar que se'ls va morir de sobredosi i per por a que la policia els detingués, els van deixar allà. Una història una mica trista. Però, bueno, aquí el tenim amb un tema fantàstic, acompanyat de la gran Dodo Barbarossa al piano, Red Callender al contrabaix i Harold Doc West a la bateria. El tema que ens interpreten és un tema magnífic. Easy Swing.

0: Ei, què tal, bonics? Què tal? Aquí Òscar Font per portar-vos novament una dosi d'aquesta música excèntrica que ja no interessa a ningú, només a nosaltres, som uns friquis d'això i ens agrada això, però per sort ja desapareixerem i deixarem ja el món en mans d'unes músiques terribles, però nosaltres encara gaudim amb això que considerem que era el que està bé. Avui us porto música d'un senyor excèntric també, que és el senyor Leon Redbone.
1: Take your highways, your byways, your broadways, your broadways, but give me all Main Street down home.
0: Leon Redbone era un pàjaro molt raro. És un tio que es va fer conèixer als anys 70 al Canadà i cantava amb una veu molt greu i anava amb unes ulleres fosques i ningú sabia massa d'on havia sortit aquest tio. Li encantava mantenir aquest misteri i llavors va un tio misteriós fins que va morir. No es deixava fer masses entrevistes i el tio anava apareixent de tant en quant reivindicant tot aquest estil així no jazz tradicional, una mica de blues, ragtime.
1: Did you ever feel as though you were...
0: Doncs avui us porto un d'aquests temes interpretat pel senyor Leon Redbone. Un tema de l'any 1924 que porta per títol I'll see you in my dreams, et veuré en els meus somnis. És un tema també així nostàlgic i preciós, i cantat per ell, doncs encara més bonic. Vull dir, si no el coneixíeu a Leon Redbone, fareu bé de parar l'orella i escoltar aquest tema sencer perquè penso que us agradarà molt. Així doncs us deixo amb aquest fantàstic I'll see you in my dreams.
1: Hello.

0: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui us recomano anar a un dels racons més sagrats del cançoner americà, el conegut Great American Songbook. Parlem del tema All the Things You Are, una peça escrita l'any 1939 pel gran Jerome Kern.
1: You the promised kiss of springtime.
0: Una cançó escrita pel musical de Broadway Very Warm for Me. Tot i que el musical no va tenir gaire èxit, la cançó va esdevenir una obra mestra instantània. Però avui el protagonista és el pianista Kenny Werner. Nascut a Brooklyn, l'any 1951, no és només un virtuós del piano, sinó un dels més grans pensadors del jazz modern. És mundialment conegut pel seu llibre Effortless Mastery, el mestratge sense esforç, una mena de bíblia espiritual per a músics on proposa tocar des de l'alliberament de l'ego i la pura intuïció. I això és exactament el que aplica al seu piano. Ens situem a l'àlbum titulat Form and Fantasy, gravant amb el seu trio pel prestigiós segell discogràfic Sunnyside. Aquest disc és una lliçó magistral de com agafar l'estructura d'un estàndard clàssic i portar-lo cap al terreny de la llibertat interactiva. Per aquesta aventura, Werner es va envoltar de dos gegants que comparteixen perfectament la seva filosofia.

Ja suposo que haureu anat observant que al llarg d'aquesta temporada majoritàriament us he anat fent propostes de música per a gran format, per a Big Band. Avui no serà menys, però veureu que serà un format més petit.

A principis dels anys 90, a Pamplona, un grup de músics interessats en el jazz i concretament en el format de la Big Band van muntar el que seria la Iruña Big Band, que va durar doncs uns quants anys, i van enregistrar un parell de referències. A la direcció hi havia el Iñaki Azcunce i va passar doncs gent molt diversa, que són grans músics com el Víctor de Diego, el Miquel Andueza, etc, etc, etc. L'any 1995 van editar un disc anomenat Agur Jaunak, cançó popular basca que el Iñaki Azcunce va adaptar per a Big Band. Jo us proposo una delícia que es troba al mig del disc i que és una peça, és un original del Iñaki Azcunce, que porta per títol Hasta luego, señor Maya, però que no és per a Big Band, és una obra per a quartet de saxofons, i això és el que us proposo avui, aquesta peça d'orfebreria d'aquest CD que val molt la pena escoltar, però que avui us deixo amb aquest Hasta luego, señor Maya, de la Iruña Big Band, dirigida per Iñaki Azcunce. Una forta abraçada jazzística i fins la

Molt bones, amigues i amics del Sitges. Pere Pons, una setmana més amb vosaltres, amb una nova recomanació. En aquest cas, des de les Illes Balears, des de Palma de Mallorca, el contrabaixista Pere Bujosa ha signat el seu cinquè treball discogràfic. En companyia de Xavi Torres al piano i de Joan Terol a la bateria, Illes Sonores volum 1 és el títol genèric d'aquest treball tan acurat, ambiciós i singular. És un treball on ha volgut fer un repàs sonor a la musicalitat de les illes a través de peces com variacions, com el preludi número 20 de Chopin o com el tema Viure sense tu d'Antonia Font, entre altres. Passats pel sedàs del jazz, de la música de cambra, de la música contemporània, a aquest joc en format de trio. I una de les peces que també formen part d'aquest treball discogràfic, Illes Sonores volum 1, és aquesta peça que es diu Mallorca. I que està manllevada del repertori d'Isaac Albéniz. Una revisió i que Pere Bujosa, juntament amb Xavi Torres i Joan Terol, li donen la seva pròpia perspectiva.

Aquesta és una mostra d'aquest cinquè treball de Pere Bojosa, aquest Illes Sonores volum 1, dedicat a les Illes Balears i a Mallorca en particular.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del bateria Pep Mula i el seu darrer treball i tercer disc liderant aquest magnífic quintet. Sota el títol d'Elixir i que el formen 8 composicions originals que aboquen un autèntic elixir sonor amb melodies líriques i improvisacions magnífiques d'aquests 5 músics que són Pep Mula a la bateria i a la composició, Xema Riera al piano, Marc Cuevas al contrabaix, Jordi Matas a la guitarra i Miguel Pincho Villar al saxo tenor. I és que el proper diumenge 31 de maig els podreu veure en directe a les 7 de la tarda al Club de Sitges dintre el cicle de Jazz al Club. Podeu aconseguir les entrades anticipades a www.sitgesjazzlab.com. De moment, n'escoltarem el tema que dona títol a l'àlbum, Elixir, i que espero que us agradi. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Recorda, ja pots recuperar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Hola, sóc Quibo Lle, trompetista. Avui m'agradaria recomanar-vos un disc una mica diferent, més contemporani. Es tracta del trompetista Adam O'Farrell, un trompetista que experimenta textures molt diferents, és un gran improvisador. A l'hora de buscar altres tipus de complexitat estètiques, trenca aquestes barreres, segurament que estem més acostumats del gest tradicional, d'aquesta estètica de tema, exposició de tema, solos, reexposició, sinó que realment jugués amb aquest punt de buscar colors i de buscar que una estètica, tot un tema sencer. Concretament, m'agradaria recomanar-vos un disc que es diu Elephant i un tema que es diu Thank You Song.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Ivo Uller, Marc Ferrer, Òscar Font, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Joan Balaguer i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
2: Jazz pianist and vocalist Maria Kim.
1: Direcció i muntatge musical Víctor Uller.

0: Ja pots tornar a escoltar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 26 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'empresa Veolia ha de dur a terme tasques de manteniment i millora a les xarxes de distribució, el qual per aquest motiu ha d'efectuar el tall de subministrament d'aigua potable a la urbanització dels jardins. O sigui que avui, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, tindrem un tall d'aigua per tasques de millora de la xarxa urbanització als jardins, on les zones afectades seran el carrer Tulipa, el carrer Lliri, el carrer Gladiol, el carrer Farigola, el carrer Petúnia, Orquídia, Crisantem i Violeta. D'altra banda, Cunit rep més de 200.000 euros per a millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 320.969 euros, pels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi